Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. Oh, be on the drums.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Step first.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la consciència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: El Club de Jubilats d'Es Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Bon dia, es Castell. Són les 9 des de matí i comença oficialment la programació especial de Ràdio Es Castell amb motiu de les estimades festes de Sant Jaume 2026. Un any més tornem a viure les emocions d'un poble que es transforma, que surt al carrer, que celebra amb orgull les seves tradicions i que obre les portes a tothom amb alegria i germanor. Durant tot aquest matí, des divendres 24 de juliol, vos acompanyarem en directe des de 103.4 FM i també a través de la web de l'Ajuntament aj-escastell.org per contar-vos tot el que passa. Escoltar les veus que fan bategar aquestes festes i, sobretot, sentir ben a prop l'esperit de Sant Jaume. Ara són nanses campanades de les 9 a l'Ajuntament. Formant l'equip que realitzarà aquest programa, na Nini Torres, na Andrea, en Santi Seguí i en Xavi Llopis, que mos duran les impressions dels protagonistes, les reaccions del poble i les emocions més autèntiques. Bon dia, companys. Bon dia, Xavi. Bon
1: dia. Hola, hola.
0: Hola, Andrea. Hola, Xavi.
1: Un segonet, que en Andrea encara no està al 100%, però a va mare. Saluda, Andrea.
2: Bueno. Hola, hola.
0: Buenos días. Se oye muy flojito.
1: Se oye flojito. Espera, va. Farem una... un canvi de micro. A va, un altre micro, Andrea. A va, a va. A veure, Andrea, ahora.
2: Hola, hola.
0: Hola,
2: buenos
0: bon
2: días.
0: Dia. Bon dia.
2: ¿Estamos listos?
0: Glorioso Sant Jaume,
2: listos
0: bon
2: para
0: dia.
2: Este glorioso Sant Jaume.
1: Bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé, mira, aquí en el moment en Santi també és aquí.
1: Molt bé, bon dia, Santi.
2: Bueno,
3: sí, sí, sí. Bon dia, companys i companyes. Gloriós Sant Jaume.
1: Bon dia, gloriós Sant Jaume. Vosaltres m'ho sentiu bé?
2: Gloriós sí. Sant Jaume.
3: Gloriós Sant Jaume, Andrea.
1: Vale, així tot...
0: Ho sentim perfecte, Xavi, va, molt bé.
1: Així, en principi, tota la instrumentació ja funcifona.
0: Bueno...
2: Yo voy con retardo.
3: Andrea va con el horario de Canarias.

Bueno, pues ja hem saludat els qui farem aquest programa avui, en el control tècnic, un servidor de vostès, en Toni. I bueno, anem passant aquest matí de festa. Començarem amb força a les 10 amb el primer toc de Fabiol davant l'Ajuntament. És un moment màgic, emocionant, que marca l'inici oficial de les festes. I ho viurem aquí en exclusiva per Ràdio Es Castell. També escoltarem les primeres autoritats del poble en qui ratllarem d'aquestes festes tan estimades i mos acostarem a entitats i associacions locals convidades a participar com cada any. Us oferirem espais especials sobre les tradicions, les colcades, jaleo, els gegants, les completes, les rebel·les, tot això i molt més. Tot a punt per viure una jornada plena d'alegria, emocions i tradició. No canvieu de dial, això són les festes, això és el castell.

0: Bueno, i aquí en els estudis de Ràdio Castell tenim en el nostre especialista en festes, tradicions i costums, en Santi Seguí. Amb qui viatjarem per la història del poble i recordarem allò que ens fa únics. Santi.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Toni Pons, Coi. Bon dia a tots els companys i companyes que fan possible aquest programa un any més i a tota l'audiència que nos està escoltant, gloriós Sant Jaume, i bueno, Toni, em sembla que no pot ser, però ja estem al dia 24 de juliol del 2026, a les portes d'unes noves festes de Sant Jaume, sembla mentida.
0: Sí, sí, passa el temps, eh?
1: Eh que sí? Semblava que era l'altre dia que jo xerrava de Sant Joan i festers i bujots i canyes verdes i ciutadella i...
0: Mare, és que, és ja, que a Menorca, des de Sant Joan, pues no param, eh? Començant
1: sí?
0: Per Sant Joan i no param fins la Mare Déu de Gràcia.
1: I no aturam, però semblava que era l'altre dia que me'n record que vaig sortir dels estudis i ja havia es munt aquesta llenya amb el fester aquell de l'esplanada i mira, però on hi havia el fester, allà les grades preparades per posar les autoritats i el públic i tot això i bueno, i d'aquí res ja posaran serena, vull dir que déu-n'hi-do, passa molt de veres les setmanes i els dies, eh? I els mesos.
0: Així és. I tornem a ser aquí un any més.
1: Ja arriba Sant Jaume. Que per cert enguany van dir que sense alarmar ningú estem ara juliol, però que serà un Sant Jaume molt calorós, per tant, tothom a sombra, beure molt, fer festa, però pot de seny també, eh? Perquè fa molta calor, ha donat molta calor, però bueno, la gent del poble del Castell no té por.
0: Bé, però les festes s'ha de fer calor per anar bé, però bueno, enguany és un poc, s'ha disparat un poc la temperatura i és un poc com a massa, un poc massa. Però bueno, sóc estiu i les festes s'han de fer,
1: efectivament,
0: de fer calor.
1: Té que fer calor, si no, no seria estiu.
0: Hi ha d'haver olor de cavalls.
1: Eh que sí. Toni, què te sembla si antes de començar el programa fem una felicitació a part del que has dit en el començament del programa, tothom que fa possible les festes, com és Protecció Civil, cossos de seguretat, Creu Roja, Protecció Civil, totes les entitats del poble, persones que participen fent festa mentre fan feina mentre nosaltres fem festa. Sí, també no us en recordar d'aquelles famílies que mantenen la tradició, especialment els que encara segueixen amb aquesta gastronomia de l'època, vull dir, cada festa té el seu menjar i m'acosta que hi ha molta gent que encara hi ha passat els anys segueixen fent receptes de les àvies, que en pau descansi, o de les mares, i que supos que aquest dia no faltarà aquesta gastronomia, eh, Toni, que trobes? Tenim
0: no,
1: un record cap
0: ell
1: i ens el felicitam.
0: A totes les cases deuen haver fet els seus... els seus costums de coques, pastissets...
1: Que sí.
0: I, bueno, el que són les festes de Menorca.
1: Això vol dir que supos que molta gent deu fer pues, pastes fetes seves, coques, devien preparar pues, aquests dinars, aquests sopars que faran, no? Com ho feien a casa seva, i això és molt xulo, no? Que se mantengui, claro que sí. Pues, la nostra felicitació cap a ells, si te sembla bé.
0: Pues sí, sí, eh? Tothom, que tothom passi aquest dia és el millor que pugui i rebent els amics que vindran de fora, dels altres pobles.
1: Sí, sí, sí, sí. Toni, hi ha una cosa que m'ha llamat l'atenció, no sé si tu també te passa, hi ha els companys que tenim a l'esplanada, que és que quan sentim aquesta banda sonora de les festes del Castell, que és aquest son del Castell, pues no sé, me deixen dur per l'emoció, no? Vull dir, de Sant Jaume passats, hombre, me'n recordo d'aquells especials de Ràdio Castell, però sempre sona aquesta música i no sé, quan la comences a sentir a principi de juliol fins que arriben aquests dies, pues, no sé, sense aquella sensació de, no sé, una sensació màgica. Tu te passa el mateix, no?
0: Sí, sí, és una expressió molt, molt de poble qui ha arrelat, eh? I la veritat és que és un ritme molt agradable.

0: Hoy dinamizador.
1: Pues muchas gracias, es lo que tú quieras comentar y saludar a tu pueblo,
0: claro,
1: a nuestro pueblo.
0: Bueno, pues sí, m'agradaria desitjar-vos a tots un gloriós Sant Jaume 2026, que tinguem seny, que n'haguem hidratats, que n'haguem preparats per la festa, que ho disfrutem amb bulla, amb germanor i amb tota la manera que sabem fer el tot la festa. Per això ha estat un honor aquests 4 anys, és el darrer any de la legislatura, per tant, me surtes dir unes paraules d'agraïment a tots els grups, a totes les persones voluntàries que no es veuen i fan molta feina darrere,
1: mucha.
0: Gent que mos prepara les aludes, gent que a vegades pues, ajuda en qualsevol tipus de cosa, es caixers, vull dir, geganters tothom, no? Així que per jo ha estat un honor organitzar les festes, una persona que li agrada la festa i que ho viu, no? És un honor molt gros. I la veritat és que vull agrair a tothom haver col·laborat, que tinguem un gloriós Sant Jaume, que ho passem amb família, amics i que faguem pinya i que ho disfrutin molt de les nostres tradicions i del protocol, perquè la veritat és que al castell tenim un protocol que el tenim fil per randa tot i que ho disfrutem moltíssim aquests dies.
1: Alguna pregunta des de la central?
2: Bon dia, Miquel.
1: Buenos días, te saluden de Santi.
0: Bon dia.
2: Miquel,
0: bon dia a tots dos.
2: Agraït-te la bona feina que has fet, que sé que per tu no és feina, perquè tu seguint des castell i has posat sentiment aquests anys i has posat dedicació, però com sempre t'he dit el mateix, felicita't-te per aquesta temàtica que cada any us has fet en els programes de festes,
0: sí.
2: Enguany amb aquest homenatge a les majorets en aquesta segona època. I Miquel, no sé com ho fas, però sempre no es toques fibres.
0: Sí, bueno, des del principi que vaig agafar un poc l'àrea de festes, vaig tenir clar que tenien que agafar un fil conductor cada any en el programa i així ho van fer amb els 60 anys de gegants, amb la despedida d'Antoni i na Cristina com a fabiolers i també amb el que són enguany els majorets amb els 30 anys que es fa del segon grup. Troc que és una manera de visibilitzar un poc la festa, els diferents grups i les persones que sempre han col·laborat.
2: Miquel, enguany, com a darrer any de regidor, quin moment serà més especial per tu? O quins moments seran més especials per tu aquestes festes? Perquè supos que els hi viuràs d'una manera més especial. No ho sé, és una cosa emotiva, és una cosa un poc íntima que t'has dit demanant personal, però quins seran els moments més esperats per tu?
0: Per jo, la pujada a missa, quan sortim de l'Ajuntament i volem anar cap a l'Iglésia, és un moment molt polit i molt especial i troc que és el poble que s'uneix per poder fer la festa. És un moment dels qui més m'agraden.
2: I supos que s'entrega de canyes verdes el dia de Sant Jaume en acabar jaleo, també aquest contacte amb els cavallers i caixers també és molt personal, no?
0: Sí, la veritat és que també és un moment molt polit i estar de tu a tu amb els caixers, entregar-li la canya com a símbol de reconeixement a la festa és emocionant i és un privilegi, la veritat.
2: Beníssim. I Miquel, ja per acabar, supos que han de sentir el darrer tro del vespre del dia de Santa Anna. Estaràs dominat més tranquil o no?
0: Home, jo toc que sí, que farem una lengua quan acabi tot, perquè la veritat és que bueno, també ho vius amb molta emoció, molt de nervis, vols que tot estigui bé, tot estigui a punt, les coses surtin bé, i bueno, pues sí, la veritat és que sí. Però bueno, també amb aquella tristesa, no?, de que ja ha passat i ja ha acabat la festa.
2: Bueno, però Sant Jaume arriba cada any, eh que sí? Sí. Moltes gràcies, Miquel.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gloriós Sant Jaume.
0: Gràcies. Gloriós Sant Jaume, moltes gràcies a tots els directors de programa que feis aquest especial Sant Jaume i que vos juntau per poder col·laborar i fer-ho possible. I a tots els companys que durant tot l'any feis que Ràdio Castell estigui viva i que tingui tota aquesta programació que tenim a dia d'avui durant tota la setmana. Moltes gràcies a tots i gloriós Sant Jaume.
1: Gloriós Sant Jaume.
3: Gràcies,
1: gràcies Miquel. Jaume.
4: Moltes gràcies, Miquel. Que anava a dir, que m'ho sembla si faig una excursió a ses grades, i, perquè hi ha un munt de fiats i fietes que han arribat,
1: sí,
4: que m'ha pensat que són de l'escola d'estiu.
1: Ah, molt bé.
4: I faríem, a veure si no tenen por i fullen.
1: Los niños de hoy en día no tienen tanta por.
4: No, no,
1: Creo que
4: són
1: más...
4: Anem a veure, abans si...
1: Venga.
4: Si me atrevo.
1: Ánimo, Xavi. Atrévete a los toros.
4: A los toros.
1: Sí, se va a las barreras.
4: Han arribat han arribat en zafarranxa.
1: Sí, arribat, sí, sí,
4: per,
1: hay un
4: turnos,
1: de...
4: però han arribat i estan aquí...
1: De niños.
4: Una diu, jo no quiero ser famosa. Sales por la ràdio. No, por la ràdio, solo. O sea, sin cara.
1: Sin cara.
4: Hola, bon dia, fiats i fietes.
3: Hola!
4: Hola! De bon sou, vosaltres?
3: Es Castell!
4: Esto ya lo sabía. Però... Per què sou aquí?
3: Perquè
4: ja no que hi ha qualcú que s'atreveixi a dir-ho un o dos, perquè si ho diguis tota la vegada l'audiència no s'entera. Vinga, va, hi ha un que s'ha de dir jo. Bon dia. Què? Què és de nom?
5: Elvira.
4: Tu és de nom Elvira?
5: Sí.
4: Per, de bon sou, vosaltres, home? Des Castell ja ho sabem, i si qualcú ve de fora també, però sou d'una escola, d'una rifa, no sé, de bon sou, home?
5: Escola d'estiu de bàsquet des Castell.
4: Ole, des bàsquet des Castell, del molt bàsquet. Bé. Tots sou d'allà mateix?
5: Sí, sí.
4: Hola. I que mos estan, s'estan portant bé, les monitores i monitors?
5: Sí.
4: Que no mos senten? I que mos podeu contar una mica què heu fet aquests dies d'escola d'estiu? Sí?
5: Jugar.
4: Només jugar?
6: Fem manualitats.
1: I fer
6: manualitats.
4: Duen una ximarreta xulíssima que posa Sant Jaume 2026, que molt heu fet a vosaltres?
6: He fet
4: pastissets. Han fet pastissets, també. I qui era qui van venir disfressats, vestits de caixers i caixeres, a la colcada? Qui eren? Que éreu vosaltres o era d'una altra escola? D'una altra escola. Bueno, aquí hi ha una de les monitores, ara la tracaré. Bon dia.
7: Bon dia.
4: Sí, m'ha mirat amb una cara. No! I l'altre diu, jo tampoc! És com a vergonya?
1: Ai, vergonya,
4: són els grossos. Ai, vergonya. Els grossos tenen vergonya, els petits no. Bueno, doncs... Pues,
1: Pregunta.
4: Mos atreviu a dir glòria... Bueno, no, que... Me faltava demanar una cosa, després us diré l'altra. Aquells que estan en el fons d'allà amb el mòbil...
1: Sí, com sempre,
4: no,
1: mòbil.
4: No, és bé, no, eh? Per què heu vingut aquí? Per què esteu assegut? A què? Que regalen un fabiol?
8: Sí.
4: Vinga, va, anem a l'entrevistador, entrevistadora. Què és de nom?
9: Lucas.
4: Hola, Lucas. Bueno, ho farem com antes, perquè si ho deixo tots a la vegada ningú s'entera. Jo no sabia si veníeu un fabiol o dos. Per què sou aquí, vam?
9: Per veure el fabiol.
4: Per veure el fabiol.
10: Xavi.
4: Què faràs, fabiol?
9: Tocar la flauta.
4: Tocar la flauta.
10: Xavi.
4: Digues, Toni.
10: Mira que tenim aquí en Esbatla.
4: Ai, de vinga.
10: Com és, està molt ocupat, com podeu comprendre. I bueno, el tenim aquí nosaltres i si...
4: Un segon, just un segonet, Toni. Voleu desitjar a tothom un gloriós Sant Jordi? Me deixo un gloriós Sant Jordi a tothom a la vegada de cop? Una, dues...
1: I nada, gloriós Sant Jaume.
4: Gloriós Sant Jaume, jo Sant Jordi, no sé per què ho he dit. Vinga, perdona, bé, repetim. Una, dues i tres.
3: Gloriós Sant Jaume!
4: Ara.
10: Va molt bé, boníssim.
4: Sí, sí.
10: Bueno, pues tenim...
1: Passamos a la pecera.
4: Estan
10: tenim
4: atents,
10: aquí
4: eh?
10: En Lluís Camps, es balla del Castell, qui, com sempre, vol venir a felicitar les festes a tot el poble. Bon dia, Lluís.
11: Molt bon dia a Ràdio Es Castell i a tots els col·laboradors castells aquí presents. Pues, com sol ser costum, vull felicitar a tot el poble d'Es Castell per aquests dies que ens venen a partir d'avui, de la festa nostra, la festa gran, a Sant Jaume, i vull que tothom s'ho passi el millor possible, que no faguem estragos i que ens respetem i visquem unes festes inolvidables de Sant Jaume 2026 i també pues, aquestes persones que menorquins que també vindran a visitar-nos pues, que també puguin sentir-se com si fossin a casa seva, ben acollits i ben atesos i que s'enduguin un bon record de lo que és el poble del Castell. I poca cosa més, ja estem a punt de començar amb el primer tot de fabiol. Com podeu imaginar, aquí dalt sempre hi ha gestions acabades de tramitar a darrer minut. I bueno, anarem a acabar d'atendre perquè després ja poder donar més pas en els actes festius i protocolaris que també tenim que representar. Pues l'ho dit, gloriós Sant Jaume en el poble del Castell per tots els veïns.
2: Igualment per tu, gràcies Lluís.
10: Gràcies.
2: Gloriós Sant Jaume.
10: Gloriós Sant Jaume, Lluís.
1: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Lluís.
1: Bueno, aquí está cada vez la plaza más gracias. Concurrida, con más gente, con personas que se acercan justo a la entradita del Ayuntamiento de Escastell porque quieren ver vivo, en directo, de frente, el toc de Fabiol de este año, Sant Jaume 2026. Y hay gente que se va acercando, niños mayores, menos mayores, un montón de personas que van poco a poco con este calor, pero muy... con mucha alegría porque al final es el comienzo de nuestras fiestas de San Jaume en este pueblo tan, tan querido y sobre todo tan unido, ¿eh? Porque Escastell lo que tiene es que es un pueblo diverso, con gente de todos lados, con una cultura de pueblo, de aceptación, de afecto, de cariño, muy menorquín, pero también muy polivalente. ¿Por qué? Porque acepta, pensemos que Escastell tiene gente de todos los sitios que vive aquí, mucha gente de Andalucía, sabemos que hay mucha gente de Andalucía que vive aquí en el pueblo, porque en un pasado era como un pueblo dormitorio, ¿no? Donde la gente venía y ahora se ha convertido en una pequeña ciudad más que pueblo. Tiene muchos habitantes, muchos restaurantes, muchos bares. Bares no faltan, ¿eh? Porque los bares tenemos completitos. Y es un pueblo diverso, diverso a todas las culturas y a toda la gente. Y eso es lo que caracteriza principalmente a Escastell, que se abre a todas las personas y a toda la gente con cariño, con afecto, sin discriminación, y eso es de valorar hoy en día como está el ambientito, es de valorar la humanidad que tiene el pueblo de Escastell.
4: Te harán alcaldesa.
1: Ah, no. Es que lo siento así, yo no soy de Escastell originaria.
4: Ah, resides.
1: Pero vivo aquí, más. Sí, sí, y aparte he vivido, he ido y venido,
4: o sea,
1: fíjate. Y es un pueblo que me encanta, y he vivido en Mahón también, por lo tanto puedo opinar desde las
4: de
1: vivencias.
4: Tema.
1: Sí. Y Mahón es maravilloso y yo no hablo mal de nadie, pero aquí es cierto que es un pueblo... que se abre.
10: Yo me acuerdo de cuando era pequeño, que estábamos aquí los veranos con la familia y eran cuatro caballos, los que pasaban por las calles de Escastell. Eran unas fiestas tranquilas.
1: Pequeñitas.
10: En Calasfons, sí.
1: ¿Ah, en Calasfons?
10: Nada que ver con...
1: Antes era en Calasfons.
10: Bueno, por todo el pueblo, pero bajaban ahí.
1: Bajaban a Calasfons.
4: Jo ara no havia una pregunta. Si ara fossin només quatre cavalls, que farien 20 voltes a la plaça?
10: Pues lo hacían así, con elegancia, y era... Jo t'he dit quatre, potser eren 10.
4: Ja, però bueno, que mos hem entès. Enguany són, si no vaig errat, avui són 60 i pico, 65, si no vaig errat. I demà són uns quants més, m'apens.
10: 79, diuen.
4: 79, ja.
1: Bueno, hay unos cuantos. Más que cuatro.
10: Sí.
1: Más que cuatro.
4: Tenia, sí que vaig veure que hi havia a les dues tandes, hi havia vuit que venen de Sant Lluís, que són convidats de Sant Lluís, i el resto tots són d'aquí del poble. I també vaig llegir, bueno, ho heu vist, no?, per els menjans, que el més jove, o la caixera més jove, té 12 anys, i el més gran, penso que tenia 70 i pico, potser. Dani, no, aquí no ho tinc concretat.
1: No tenemos...
4: O 67.
1: La versiones oficiales, pero vamos haciendo cábalas.
4: Por ahí.
1: Por ahí, por ahí.
4: Por ahí, por ahí.
1: Por ahí, por ahí.
4: El Lodge. Ens hem posat aquí a la Solana.
1: Sí.
4: El ventilador volta, però m'ha pes que ho fa d'adorno. Però... A ti te llega el aire.
1: A mí no me llega, pero yo soy una clásica folclórica con mi abanico.
4: Sí, sí, Andrea está amb el ventall amós i...
1: Yo soy una folclórica en el fondo de
4: bueno,
1: mi corazón.
4: No, es ventall amà.
1: Se ha cortado todo. Bueno, cada vez vamos llenando la plaza, vamos teniendo más gente, más gente. Tenemos a los gegantes. ¿Cómo se llaman?
4: Gegantes.
1: Sí, ¿cómo os diuen?
4: Abam, venga, tú como castellufa del pueblo.
1: Como castellufa adoptada. Narrusé.
4: Sí, i en...
1: I en Jaume, tendrà que ser, no? Oh, va, tu...
4: Jo antes m'he equivocat que en Sant Jordi, que... Però els fiats han estat llestos, eh? Els fiats i fiates. Perquè no han contestat ningú, ningú ni res de l'Oriol Sant Jordi.
1: T'ha dit, tu estàs loco.
4: De què vas?
1: De què vas,
4: Nicolás? Jo no
1: Nicolás.
4: He donat ni compte, tu.
1: Pues jo, mira, me lo he pre... Mira, Narrusé i en Jaume. Estan ahí en la puerta guardando... A nuestro próximo Fabiolé y al alcalde y a todas las autoridades que saldrán por la puerta del ayuntamiento de Esquestella a dar este toque de Fabiol, que es el inicio, el jolgorio, la alegría. Ya por la otra grada de mi izquierda empieza también a llenarse de personas, de... Uh-huh. De gente, de niños, de jóvenes. Esto es una fiesta para todos.
4: També recordar que ahir fosquet hi va haver com una espècie també d'ençat. Bueno, ja sabem que s'ha ençat amb espregó, però també ahir fosquet hi va haver ja el tradicional cantares, podríem dir, de ranxo, que bueno, van començar aquí a l'esplanada i després van fer un recorregut per tots els pobles. I que de cada any tenen més seguidors i més seguidores, que, bueno, és una manera de començar les festes, també.
1: Sí, és una manera de començar les festes i el jolgorio. Hay una canción, ¿no?, que teníais puesto, que habla, que la hicieron gente de Escastell, o...
4: Ah, ¿sabes? Son, son, son.
1: Sí, sí, hay... ¿Hay alguna cancioncita así muy típica de aquí, de...?
10: Mira, ahora lo que vamos a poner será es una... de estas canciones de promoción de Radio Esquestell.
1: Venga.
10: Que son muy chulas y nos animarán un poco.
1: Venga, vamos a poner algo de aquí.

0: Ràdio Es Castell, en ses festes de Sant Jaume. ¿Qué te parece, Andrea?
1: Bueno, aquí me encanta esa cancioncita, que animada, que ya ganas de una pomadita, de una fiestita. ¡Venga, venga!
2: Ya vaya.
1: Vaya, hombre, una granizada, a ser posible.
0: Mejor.
1: Anuncio desde aquí, desde nuestra emisora, que desde la página que sé que muchos seguís, desde Facebook o Instagram, vamos a retransmitir el talk de Fabiol desde Radio Es Castell. Obviamente lo haré desde mi página, compañeros, porque no...
2: Claro.
1: Bueno, porque es lo que hay.
2: ¿Cuál es tu página?
1: A solas con Andrea.
2: Hola.
1: Vale, entonces pues vamos a retransmitir el talk de Fabiol, todo lo que es la gente. De hecho, voy a comenzar mi retransmisión en directo, aparte de estar aquí en la emisora con mis compañeros, para que gente pues también nos pueda ver el ambiente que hay. Muy y bien. Todo desde nuestra página de A Solas con Andrea, que es Radio Es Castell,
2: Sí, sí.
1: Radio Es Castell, pero...
2: Sí, también se empiezan a enganchar.
1: Exacto, empezamos a enganchar. Desde la radio lo iréis perfectamente. Y comenzaremos un directo desde A Solas con Andrea, para que podáis, bueno, ver cómo está el ambiente.
2: Me deixeu fer una prova. Ja se m'acudeix en locura sempre. Oh,
1: espera. Tenemos aquí un problema.
2: Sí, quan
1: es vol acoplar,
2: s'acopla, però ara
1: que anem.
2: No, vam, tenim els fiats i fietes de l'escola d'estiu del Club de Bàsquet Es Castell, que estan a la nostra dreta. Hola, bon dia de nou! No m'han sentit.
1: No,
2: hola!
1: Hay mucho jolgorio.
2: Sí, sí que saluden.
1: Aquí tenemos...
2: Hi ha en Joan Genoi, per aquí baix, també. Bon dia, Joan. Diu que se sent poc. Veus? Sempre va bé tenir a qualcú que fa així.
1: Estamos retransmitiendo, como os he dicho anteriormente,
2: desde
1: Solas con Andrea, y desde nuestra querida emisora municipal, Radio Es Castell, 103.4 de la frecuencia modulada.
2: Això mateix.
1: Se nos va llenando la placita.
2: Bueno, i també tenim a la nostra banda esquerra, hi ha un grup de gent jove i no tan jove i de molta joventut acumulada. Hola, bon dia a tothom! Bon dia!
1: Hola, saludan todos!
2: I ara, perquè no s'enfadin, saludarem a tothom que està a ses grades, ve davant l'Ajuntament. Bon dia! I salut! Saludos!
1: Bon dia, saluda.
2: Estem en directe a través de Ràdio Es Castell, ara 103.4, i si voleu enxufar internet, us podreu escoltar també a través de la pàgina web de l'Ajuntament, o a través de Radio Garden, o d'en Alexa. Estamos aquí, pató.
1: Estamos en todos lados, a euro, a
2: euro.
1: Bueno,
2: ja
1: t'he dit
2: que la plaça se va omplint ja de gom a gom, eh? Falten un quart d'hora, menys d'un quart d'hora per les 10 de matí, i Andrea està ja retransmitint en directe amb el seu mòbil i el Facebook.
1: Sí, estamos retransmitiendo en directo todo este jolgorio, estas fiestas de Es Castell, toda la gente que está preparándose aquí ya con mucha alegría, con muchos abanicos, veo un montón de abanicos por todos lados y mucha gente lista para este talk de Fabiol. Hemos tenido y entrevistado a Miquel Alcina, concejal de fiestas y cultura, y también a nuestro alcalde Lluís Camps, desde la pecera. Ahí ha estado más fresquito, aquí tenemos más calorcita. Así que bueno, estamos aquí en Radio Es Castell y en A Solas con Andrea. Giraremos para que veáis toda la cantidad de gente que hay.
2: En
1: ya
2: la
1: se
2: plaça
1: está llenando.
2: També hi ha que dir que, bueno, aquí damunt l'escenari hi ha pràcticament els mitjans de comunicació que estan a l'espera també de donar aquest primer toc de Fabiol, bueno, que també és una postura, un puesto un poc privilegiat per poder tenir la visió i també el sonido que toca. Hi ha televisió, hi ha diari, bueno,
1: no,
2: un poc repartit.
1: Fre. Nofre nos está dando indicaciones, que es el técnico de sonido maravilloso. Tenemos que felicitar a Nofre porque es un crack, es una persona que está siempre dedicado y ya nos ha dado el toque de que cuando empiece el toque de Fabiol, a silenciar todo el mundo, si no, crack. Nos desenchufa, no,
2: ara aquí li hem fet treure sa vergonya.
1: Te seguimos, Nofre.
2: Bueno, és un gust amb el sol aquest que fa. Sort que hi ha aquestes zones d'ombrívol, perquè almenys hi ha una part de sa gent del poble que pot estar a Rodossa, i hi ha que dir que la majoria de gent està a la part que hi ha més ombra de tot encara. Però bueno, ara, com ja sabeu, s'està trecant sora i sembla que ho estan regalant, perquè està entrant la gent a la plaça de l'Esplanada com si fos un riu, i la veritat és que és això, és l'encetada oficial amb aquest primer toc de Fabiol, que tindrà lloc, com dèiem, ja d'aquí 10 minutets. També tenim la brigada d'obres, que està a l'espera perquè ara no pot fer res. Ara ja està la plaça quasi plena. Però bueno, durant tot el matí, des que han arribat, estan col·locant les valles, estan col·locant micros, altaveus, estan preparant tot perquè funcioni tot a la perfecció. I ja sabeu que no aturen, perquè ara acabarà això, després hauran de llevar una cosa, hauran de llevar un micro, hauran de llevar no sé què per posar l'altre, i preparar-se per anar tot en regla. També no ens oblidem dels serveis de seguretat, com és la policia local, que també està treballant per nosaltres, i perquè tot vagi bé, així com també els serveis d'emergència. De

0: Santi, Santi, què podem dir del primer toc de Fabiol?
1: Bueno, el primer toc de Fabiol, des de que se va instituir de matí del dissabte de Sant Jaume, sé que és un dels moments més especials que espera el poble del Castell. I sobretot quan sentim aquesta tonada alegre i solemne, pues, a més d'un del poble i no del poble, se li cau una llàgrima. Això vol dir que ha arribat Sant Jaume, aquesta emoció que cada any torna i que cada any, bueno, molta gent, com en sentim molt bé, companys i companyes, aquesta plaça esperada que està avassada gent i vinga, segons va, se va trecant s'hora i no sé, emotiu. Emotiu, Toni, emotiu aquest tot de Fabiol que anuncia ja el començament de la festa de Sant Jaume. Allà que sé aquí, per viure-ho, m'acosta que els medis de comunicació ho atraquen a la població, però allà que sé, enmig de la plaça per sentir-ho. No sé, Toni, si has tingut mai el gust de poder ser-hi, però és un sentiment que cada any se renova. I
0: molt d'anys jo he estat participant, bueno, m'ha agradat molt el tros de escampar la terra.
1: Sí.
0: Bueno,
1: tot aquell olor de la terra, no?, que s'escampa, sí, perquè no caiguin els cavalls.
0: I ja començar a fer coca pomadeta. Eren altres tiempos.
1: Sí. Referent a el que havies dit tu, Toni, i en Xavi, que després no ho he pogut comentar perquè han tingut esbalda, era que en Xavi nos deia, quan tu has fet la comparació d'ara, de que hi havia menys cavalls, tothom sap que en aquella època eren cavalls de feina, hi havia cavalls de feina, no? El cavall del carreter, el cavall del cotxe dels morts, del carro dels morts, la funerària d'aquella època. Però jo vaig trobar una documentació d'un altre poble de Menorca que el que llamava l'atenció era que feien el jaleo, quan acabava el jaleo encara se van de fer un concert. O sigui, imagina't tu, el dissabte de festes feien el jaleo un poc cavalls i encara se van de després de descansar un poc fer un concert en el públic. A més de fer una verbena, com fem ara avui en dia, la banda sonava. O sigui, imagina't tu el bo de fer que devia ser en aquella època, no? La mateixa banda que havia fet el jaleo fer un concert per seguir la festa. O sigui, que ara és impensable, vull dir, ara, després de tot el jaleo, dir-li a la banda que sori un concert, no sé si ho farien, a les tantes. Què te sembla, Toni? És una cosa diferent, sí, a el d'avui en dia, no?
0: Sí, en aquell temps, també el que s'ha... el que s'estilava molt, bueno, moltes cases que ho feien, sortien al carrer a seure a la fresca, treien coca i guitarra,
1: sí,
0: i també hi havia aquestes festes de carrer.
1: És això mateix.
0: Que no són aquests grans sopars que fan avui en dia, però que realment també eren moments molt emotius per la gent del poble, es juntaven.
1: I tant. I després també, dies santes de les festes, com se repeteixen molt de pobles, els vestits sortien amb unes escales a fer s'enramada, no? I era guapo, jo, no? Perquè, bueno, tenien taula posada, posaven el fil de ferro a cada banda del carrer i penjaven les banderetes, que en aquella època devien ser de paper, no? Després de roba, sí. Després van treure el plàstic. I, bueno, i entre que puges i de baixes de l'escala, pues devien menjar un pastisset i coca glupet d'algú, no? Sense bussar, no? Perquè si no les banderes devien anar. No, Toni, que
0: la beguda no era tradicional, no?
1: Per llevar la calor un poquet, no sé, a mi feien no sé, que devien fer un sifon,
0: sí.
1: Una aigua, una dolça,
0: una, no sé, dolça,
1: un anís, sí.
2: Bueno, compañeros, os interrumpo un momentito porque ha llegado nuestra querida Nini.
1: Bon dia, Nini. Gloriós Sant Jaume, gloriós Sant Jaume.
3: Gloriós Sant Jaume, aquí de cada any hi ha més gent a la plaça i, bueno, amb molt de caliu, com ho tiene que ser per les fiestas, però enguany crec que en tenim més, inclús.
1: Nini, te puc fer una pregunta, Nini?
3: Sí, senyor.
1: Que me fa molta il·lusió fer-te-la en aquesta pregunta, ja que és del poble del Castell. Nini, per què Sant Jaume és tan gloriós?
3: Com?
1: Per què Sant Jaume és tan gloriós, el Castell?
3: Perquè gloriós, perquè dona glòria, no? No ho sé.
1: És que m'han dit que sou...
2: Glòria ben dit.
1: És un poble que fa molta festa, quan arriba Sant Jaume.
3: Ai, no ho sé, no, exactament. Mira, és una pregunta que puc...
4: ¿Por qué es gloriós? ¿Por qué
1: gloriós? Gloriós Sant Jaume. ¿Por qué?
4: Porque es... Bueno, yo, si lo interpreto en castellano, que se me da
1: glorioso.
4: Mejor. Glorioso, de gloria. De gloria. Sí. Y Sant Jaume es un santo, que Santiago, Sant Jaume, tienen todos esa unión, y glorioso viene de gloria. Yo creo que es más una cuestión, ¿no?, religiosa o de gloria bendita,
0: santos,
4: de santos. Sí.
0: Santos que se
4: creo
0: puede...
4: dentro de mi cultura precaria.
1: Andrea, yo me refería que siempre he oído en Escastell gloriós Sant Jaume como saludo de las fiestas y...
5: Hola, buen día.
1: Muy grande, ¿no?
0: Sí, pero también diuen gloriós Sant Llorenç,
4: Ah, sí, Hello. También es verdad. En el Ayor también.
0: Soy o sea que según claro. Que santo sea.
4: Muchos puede... micrófonos.
1: Títulos son grandes.
3: El año que viene, Andrea, podríamos llevar las camisetas con tirantes, ¿no?
4: Sí, ya nos toca.
3: Ah,
4: con tirantes.
3: Sí,
0: pues ya tenemos muchos micrófonos abiertos, más de juntos.
1: Sí.
4: Tenemos un ruido un poco extraño.
0: Sí.
4: No sé si es que está lleno aquí de micrófonos, de un montón de cosas. Vamos a entrevistar. Faltan 4 minutos. Mira, ya están los cachés empezando a vamos a retransmitir, porque la retransmisión se cortó en su momento.
5: Así. ¿Vosotros sentiu un sonido de fons?
4: Sí, hay un sonido, pero es que aquí está lleno de cámaras, de micrófonos. Y ahora hay una cámara.
5: Andrea, tendríamos que bajar el volumen ya de la radio.
4: De la radio, vale. Vamos para allá.
1: Ahora sienten aplausos. Muy bien.
5: Està entrant ja la comitiva, tots esperen ja la caixera val·lesa i el caixer val·la amb la bandera.
1: Un moment.
5: Ja queden pocs minutets per...
4: Sigue habiendo sonido de fondo. Hemos quitado todo...
5: Prueba a apagar el micro, Andrea.
4: Sí.
5: Siente que sea algo de insanidora.
4: Es que hay muchas. Xavi, tendrías que. Bueno, tú estás ahí y luego después venir porque está con
5: ya ya toda esa corporación a punt. Y. Vaya, eso es para Anja que siguen las 10.

0: Les 10 en punt.
1: Bon dia. Doneu permís per començar les festes de Sant Jaume?
2: Teniu el nostre permís.
1: Gràcies.

0: Bien, glorioso San Jaume. Aplausos del público presente.
1: Ara es lliurarà la bandera a Anastasia Fedrí.
2: Així, Fedrí, te faig entrega de la bandera de Sant Jaume perquè puguis representar el poble del Castell per tot el municipi.
1: I ara l'està onatjant davant tot el poble, davant l'esplanada, en representació de dir aquí estoy, i jo seré representant del poble en la bandera.
0: Viene la policía local, supongo que con un pregón, parece ser, en la mano.
1: Eso mateix, es pregó popular.
3: Pregó de festes.
1: Eso mateix. No te posem a escoltar-lo.
4: Festes de Sant Jaume 2026. Bons veïns i visitants, per ordre de senyor Batlle es fa saber en general que les festes de Sant Jaume a es castell han començat. Hi haurà bulla i espectacle, bons moments assegurats. Benvinguts i benvingudes, sigueu tots ben arribats. Amb les festes encetades guardarem un pensament per persones estimades que aquest any seran absents. Són les dates assenyalades, festa grossa i sentiments. Mai no queden oblidades si en el cor estan presents. Seran dies d'afluència, d'alegries, bons moments, d'oblidar les diferències, les disputes inconscients. Respectem la convivència, respectem tota la gent. No volem cap violència, que tothom campi content. Serem gent acollidora, un exemple d'intencions, una mostra encisadora que Sant Jaume mou passions. Serem gent encantadora, serem poble d'anfitrions, que s'estima i s'enamora de ses pròpies tradicions. Respecteu tota sa festa, cada acte el seu moment, de cantar-ho es qui molesta i en es qui ho fa malament. Entre tot farem sa gesta de fer un Sant Jaume excel·lent. Bé si suma, no si resta, juerga bulla i bon ambient. Hi ha cavall, hi ha caixer, hi ha festa assegurada, hi ha asa i fabioler, hi ha jaleos i colcada, hi ha canyes i també aigua arròs i una pomada. Que vos ho passeu molt bé i feis bé el que vos agrada. Hi ha cac grossos i gegants, i diana florejada, hi ha un raig de bons instants, fira, traca i davallada. Hi ha música d'infants i també de gent granada, hi ha bordell per els voltants i per tot una gentada. Hi ha festa marinera per Santana a les fonts, per nedar fins a vorera i regates pels més bons. Capellet en sa bandera, amb un premi si respons. Es nainai d'una manera que t'engronxa amb els seus sons. Hi ha pena i enyorança quan sentim el darrer toc i mos queda s'esperança de tornar a començar el joc. Per record una alabança, una llàgrima de groc, que Sant Jaume mai no cansa i sempre m'ho sembla poc. Que es pregoni d'op el poble de Sant Jaume, que Sant Jaume ha començat. Pobre, ric, pagès i noble, que tothom quedi avisat. Per ordre del nostre batlle, el senyor José Luis Camps Pons, bones festes de Sant Jaume. Menorquins i visitants, gloriós Sant Jaume.
0: Muy bonito. Bueno, un poco lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Un pueblo abierto.
1: Bon Sant Jaume. Bon Sant Jaume.
5: Igualmente.
1: Ara em pensa que ja la comitiva començarà a fer...
0: A fugir!
1: A sortir ja en formació, sense fabiolera, sonant ja el tradicional fabiol i tambor. Ole!
0: Vinga! Vinga!

0: Gloria a Sant Jaume per tothom.
1: Ara ja em veig que sí, eh? Ara sí, ja queda sortir ara en formació
0: ara
1: per
0: sí.
1: anar cap a les visites que tenen organitzades a comitiva a diferents entitats i espais de...

0: que et sembla, Santi, si seguim amb un poquet d'història?
1: Molt bé. Bueno, ha estat Fabiolera, que sortirà avui que vespre, acompanyant-se Colcada, s'encarregada de tocar amb aquesta versió de toc de Fabiol i Tambor, aquests són des Castell. Bueno, hi ha uns elements, Toni, que anuncien l'arribada de les festes de Sant Jaume cada any. La primera de tot és el concurs de cartells, que d'aquest cartell pues, surt elegit per la portada del programa i els altres dibuixos que acompanyen el mateix. Després també un altre símbol de que arriba Sant Jaume és el repartiment del programa, que se reparteix per totes les cases del poble i urbanitzacions. I després també una cosa també molt guapa que no s'anuncia l'arribada de les festes és que els carrers s'enramen, les façanes i els mostradors de les botigues. Que des d'aquí vull felicitar a totes les persones que cada any participen en aquests concursos que organitza l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Aquestes façanes, aquests mostradors, amb aquestes al·legòries que anuncien l'arribada de les festes i també es quedeixen ramats, no? Que això ja fa ambientillo, no? Toni?
0: Sí, claro.
1: Aquests carrers sí, sí. Ramats.
0: Això fa festa.
1: Després també, una altra cosa que no s'anuncia l'arribada de les festes és que, bueno, les panaderies i pasteleries, aquest cartell que posa que se admiten encargos, coques dolces, salades i quan no, la coca en xocolati, no? Toni, que no pot faltar la coca en xocolati.
0: Mai
1: del món, i aquests pastissets i aquests amargos. Una altra cosa també que no pot faltar com a començament de festes és l'arribada de la fira o de la fèria, aquestes casetes amb els autoxoques, antigament hi havia futbolins, les tòmboles...
0: Sí, bueno, avui en dia venen...
1: Els feriantes, no, que deien nosaltres?
0: Sí.
1: Que no té res a veure el que era antigament a l'època dels nostres pares, que hi havia quatre turroneres d'aquestes amb el gotet de...
0: Caballitos, autos d'això, què?
1: Que sí, amb es...
2: Bueno, compañeros, ¿os importa que os interrumpa?
1: No.
2: Dos minutitos que tenemos aquí a Núria.
1: Núria.
2: De Núria. La Asociación de Comerciantes del Castell. Y pues quería saludarla y desearle... Ella nos quiere saludar, si quieres preguntarle algo.
0: Buen día, Núria.
2: Hola, Núria. Aquí está el micrófono para ti.
3: Hola a todos y buenas festas.
1: Buenas festas, Núria.
3: Bueno, som aquí un any més per agrair en el poble la confiança en les empreses i hem duit alguns capells d'aquests que hem repartit per el poble.
2: Sí, está todo muy amarillo, de capells, muy bien, maravilloso.
3: Ja que ho feim bé.
2: Així m'agrada, així no m'agrada. Jo hablo muy mal en menorquina, però lo intento.
1: El color groc del poble del Castell, el color groc del Castell, de la bandera del Castell, color groc.
3: Exacte.
2: Sí, que és l'alegria, l'amarillo és alegria, alegria, oro, dinero, bondad, alegria, alegria, girasoles amarillos.
3: Sí.
2: El amarillo es alegria. Así que... Mucha alegría para el Castell y para Núria, que es de la asociación, que hacen también muchos eventos, supongo. Vosotros sois una, os juntáis una cooperativa de comerciantes, ¿no? Es como un...
3: Bueno, nosotros somos la asociación del poble, on estem els empresaris i comerciants que volen, i pues, de lo que es tracta és donar visibilitat i pues, lluitar perquè si tenim algun problema pues el puguem solventar.
2: Está muy bien porque el pueblo de Castell necesita de los comerciantes, de la gente. Nos estamos quedando, ¿no?
3: Bueno.
2: Entonces, creo que se está abriendo, ¿no?
3: Que cuéntanos. Estem molt contents perquè hi ha hagut moltíssimes noves obertures i gent que ve al poble a emprendre i a cercar noves oportunitats de negoci.
2: Eso es maravilloso. Necesitamos eso y gracias a vosotros que un poco subís, ¿no? Y hacéis una empenta, ¿no? Para que todo...
3: Feis lo que podem.
2: Bueno, sí, se hace lo que se puede. Pues muchas gracias, Núria, por estar aquí con nosotros hoy y promocionar pues estos comerciantes y a toda la gente que vive también para el pueblo y con el pueblo y para los comerciantes del Castell.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres i gloriós Sant Jaume.
2: Gloriós Sant Jaume. pues hemos tenido aquí a Nuria, que nos ha explicado un poquito todo el trabajo. Gracias, Nuria, por ese trabajo que hacen en, bueno, en intentar pues esa empenta, ¿no?, que dicen de esa empenta de intentar que el comercio fluya, porque es cierto y somos conscientes que ha habido un poco hay un poco de avalancha de cierres, de negocios, de los pequeños comercios, ¿no?, que son los que más tienen que sobrevivir y subsistir, ¿no? Parece como que las grandes entidades se los comen y es una pena, porque los pequeños negocios son del pueblo, de la gente del pueblo, de las personas que emprenden y no tienen esas franquicias que los apoyan y los siguen. Y entonces son cosas de aquí, de Escastell, personas que son emprendedores y hay que apoyar a los emprendedores. A veces nos gastamos, que mucha gente dice, es que es más caro el pequeño comercio que el grande. Bueno, a ver, el trato, las formas, el hecho de ir a un sitio, que te conozcan, que te asesoren sobre el producto, eso se ha perdido. Y al que le gusta la compra y el asesoramiento, tiene que ir a los pequeños comercios de Escastell. He dicho, caso cerrado. Sí, sí, Grini, apretamos aquí.
4: Además, Andrea, me parece que los comercios hacen pueblo totalmente, que no es verdad, porque antes que había menos habitantes a Escastell,
2: sí, sí,
4: hi havia molt més comerços.
2: Sí, hi havia més comerços. Per això ha hagut un cierre.
4: Que, sempre dèiem que teníem molt, molt a prop i que això a nosaltres potser no ens ha beneficiat com a poble, però jo crec que si s'animen és com... Hi ha, per exemple, molt de bars.
2: Muchos.
4: Que no es ve, vull dir.
2: Sí. Ple.
4: I el comerç el tenim que apoyar de nosaltres, perquè, bueno, quan, ara davant de casa mamà

0: la pomada, pues te ponían un poquito de gin y un poquito de limonada. Nosotros lo rizamos el rizo. Cogimos tanquetas de Cass y de Coca-Cola y esto, e hicimos la mezcla y en la tanqueta. Después la conectábamos al grifo y venga, pomadas a tutti plen. Tengo que decir que la última vez, porque yo me ocupaba de la mezcla y de esto, pues el último año que me acuerdo que yo estuvimos allí, despachamos 77 tanquetas.
1: Oh,
0: 77 multiplica por 20 litros y multiplica mínimo de 4 o 5 pomadas por litro. Estamos hablando de miles de pomadas.
1: De pomadas.
0: Sí.
1: Así estábamos todos enquetados.
0: Sí, yo no sé si se tiraba mucha, se derramaba o no.
1: Pero era bueno, fuera. Lo importante es que...
0: Tengo que decir que nosotros pues intentábamos también, hacíamos bocadillos y todo, porque la gente que venía a la fiesta después ya no iban a comer. Después el bocadillo se ha ido desechando, ya no, la gente viene directamente al abrevadero.
1: Y mucho lavabo, mucho el baño.
0: Sí, y la verdad es que, y por lo que veo, pues de cada año no se pierde nada, todo lo contrario, se va ganando. Veo muchísimas más atracciones que otros años.
1: Sí, es verdad.
0: Que esto va, pues va increciendo. Sí. Y bueno, pues hasta aquí, pues... mi pequeña anécdota.
1: Me encanta, porque esto también es la historia del pueblo de Escastell.
0: Exactamente.
1: Es historia.
0: Muy bien.
1: ¿Vale? Entonces, pues me parece una historia curiosa. Yo creo que es por la radio que nos estamos acoplando. La radio está allí, bajaremos un poco el volumen y así nos dejaremos de acoplar. Pasamos a la pecera, si queréis ponernos un poquito de musiquita para animar o contarnos algo, que vamos a resolver un poquito el tema de sonido de aquí de Radio Escastell, que nos estamos acoplando un poquito. Hola, la pecera.
2: Hola.
1: Ah, vale.
2: Hola, Andrea.
1: Digo, vosotros estáis muy fresquitos.
3: A la playa que nos vamos.
2: Arenita. ¿Cómo estáis?
3: A la playa que...
1: Vamos a arreglar un poquito el tema de sonido, que se nos está acoplando un micrófono. Sí, tenemos que bajar un poquito el volumen,
2: vale.
1: Por eso, porque se oye como el... Bueno, deciros que ya están empezando los camiones a entrar a la plaza para echar la arena del jaleo, ¿no? Para que los caballos no resbalen, para que todo esté bien arenoso. Entonces están pues echando todo lo que es la arena de la plaza. Viene un camión, dos camiones de momento, y ya están empezando a repartir un poquito todo lo que es la arena en la plaza, para que los caballos, bueno, puedan hacer sus bots y no caura, ¿eh? Ya ha habido un camión, viene otro, y yo creo que con lo que han tirado, por lo menos 5 o 6 camiones tendrán que venir, porque parece mucho, pero luego cuando lo ves aquí es poco. La plaza es grandecilla.
2: Está escampado.
1: Parece que no. Sí,
2: escampado.
1: Ahora tendrán que escamparlo, supongo. Empezarán a... La brigada, como siempre, poniendo vallas, sacando cosas. Bueno, la brigada no para.
2: No para.
1: Sí, la verdad es que esta gente es increíble, esos trabajos debajo aquí con este solano. Pero bueno, nosotros también estamos aquí, pero no repartiendo arena. Pero un momentito que ahora me he emocionado. Yo sigo mi bola, me he emocionado porque tenemos aquí a Antoni. Así que dejo a mis compañeros para que hagan la entrevista con Antoni Sanz, que bueno, de toda la vida. De hecho, nos conocemos porque nuestros hijos han ido al cole juntos, así que para mí es...
3: Ay, yo también, ¿eh?
1: Sí, es un placer tenerlo aquí. Toni, ¿qué tal?
4: Bon dia, gloriós Sant Jaume per tothom.
1: Gloriós Sant Jaume. Dejaremos que aquí doña Nini haga la entrevista y le pregunte... nos están dando. ¿Qué se siente al sentir el Fabiol, no? Porque tú... toda la vida. ¿Cuántos años estuviste de Fabioleta?
4: 29.
1: ¡29 años de sí. Fabioleta! ¡Wow! Es una vida esa.
4: Sí, es la vida.
1: Es algo que... un sentimiento.
4: Sí, sentimiento y el privilegio de emocionarte y hacer que contigo se emocione mucha gente. O sea, no te preocupes.
1: No tiene precio, no te preocupes, ¿verdad? Eso es algo que... te entiendo. O sea, esa parte donde tú... eres la persona, también implica una responsabilidad, ¿no? Y un poco de nervi, como digo.
4: Sí,
1: porque,
4: sí.
1: Claro, a ver, todo el mundo puede equivocarse y tal, pero en ese momento es como que, por Dios, no.
4: Sí, yo creo que en todos los años que lo he hecho, no hay ninguno que no me hayáis visto temblar cuando hago experimentando Fabiol.
1: Claro.
3: Yo le voy a demanar una cosa. Ara en guany que ho has sentit de debaix, abans que ha estat en guany, haurà estat molt diferent.
4: Però molt d'orgull. Molt d'orgull, perquè després de fer-ho tant d'anys, la Cristina i jo presumim, orgull, no amb això, sinó de tenir darrere nosaltres 6 Fabioles més. No és broma, no? No hi ha cap poble en tota Menorca qui tingui aquesta quantitat de Fabioles. Per tant, veure que qualcú ara agafa relleu, per nosaltres és super satisfactori.
3: Mos agradaria molt que la ràdio passés el mateix, eh, Xavi?
4: Heu de fer propaganda. Eh?
1: Sí, lo intentamos, però...
3: La gent compromet de ser, de vegades... tothom té molta cosa, ja ho entenem, i bueno, me va fer molta gràcia quan vas contar l'anècdota de la teva sogra, que la tiraven i quedava ferrada a la paret, de ser del castell.
4: Sí, tota la vida va dir el mateix, sí senyor.
3: Antigament
4: ho dèiem, vaig quedar ferrada a la paret.
5: Bueno, jo supos que l'anècdota devia ser quan es va estrenar de pregoner. Perquè...
3: No, quan va néixer. Diu que...
6: Cuéntanos l'anècdota.
4: Sí, bé, jo sentit dir sempre que el castell, quan naixia un fiat, sí. O fieta, vamos, la tiraven contra la paret i si quedava ferrat volia dir que era bon castellufa. Va, la meva sogra ho va dir sempre.
5: Quan vas contar aquesta anècdota?
7: Ho vaig sentir.
4: N'espregó, sí.
5: Idò. Perquè, bueno, ja que dic, Antoni Sanz és el pregoner del poble del castell d'enguany, sí. Que t'has jubilat de fibuler, entre cometes, però t'has estrenat
4: de pregoner.
5: De pregoner.
4: I que, bueno, saps una vegada i ja està. Eh?
5: Després d'aquests dies, des de dissabte fins avui, quines sensacions tens? Com ho vas viure? Com ho has passat? Doncs
4: pues mira, jo em vaig pujar dalt un nivolat, quan vaig pujar aquí, i me passa que encara hi som. Vaig xalar, vaig disfrutar, consti que el matí abans no et tenia totes en jo, no hi havia qui m'aguantàs, però després vaig venir aquí i com que vam al poble ja sabeu que és com una família. Vull dir que me va ajudar a desastres i bueno, vaig mullar i vaig disfrutar tot es pregó cada segon intensament, a banda de que vaig tenir músics que em van ajudar, els fabiolers, que va ser l'acte de la cloenda, i bueno, un èxit.
5: I per la gent que no ho va poder escoltar aquí en directe a la plaça, més o manco, de què va anar? Com vas desenvolupar el pregó?
4: Bueno, pues jo ho vaig desenvolupar un poquet en la meva trajectòria vital amb el castell i en Sant Jaume. En Sant, quan vaig començar a venir per aquí, des que era un al·lot, que en Miguel, un company meu, que sàvia seva, i després pues, bueno, ja vaig començar en la vessant laboral, quan vam posar la primera autoescola del poble aquí, la vessant familiar, vaig conèixer la meva dona a l'autoescola, i, bueno, i a partir d'aquí, Fabioler i tal, pues, un poc relacionat entre la vida meva, cavall del castell i de Sant Jaume.
3: De tots modos, ell ja queda la història del castell, vull dir que sí. Això ja... més d'una cosa, per sí, això, com... molt merescut aquest pregó, per ser Fabioler, però també per aquesta autoescola que ha tingut, el que ell va comentar també, ha tingut generacions, ha tingut mares, ha tingut pares i ja està més. I després també coses innovadores, per exemple, te n'anaves allà i te donava un xupa-xup i encara ho fa, perquè el meu fill va venir i va... Toni, que te donava xupa-xus? Dic, sí, diu, i d'on encara et donarà?
4: Sí, bé, de fet, ens pregunto, m'ha repartit, eh? Em va repartir tothom. És una senya d'identitat de nostra i mos agrada molt.
5: I s'eslògan des de principi, que és allò, aprova ella i aprova ell.
4: Ja et pensa.
5: Ha estat cert o...
4: Clar que és cert.
5: Perquè
3: tu aprovaste... Jo t'ho importa més i nosaltres menys, Toni.
4: Pot costar més o pot costar menys, però tothom aprova.
1: Jo doy fe, jo doy fe.
5: Amb més vegades o menys, però tothom...
1: I Espíritu Santo.
3: Et de servir, eh, per ser... per ser una persona que ensenya, perquè hi ha de tot. Hi ha gent que és molt ràpida, hi ha gent que mos costa més.
4: Bé, això és com tot, us tenim vocació primer i després paciència. Que això paciència en venen, en regalen, n'hi ha per tot. Si no vas a Amazon i en 24 hores t'envien un paquet de paciència, ja està, ja.
3: I amb aquesta calor, quan la duim a la paciència?
4: Ara bé, perquè com que ara ja fa uns anys que tenim aire condicionat, un temps que no estava inventat l'aire condicionat ni la direcció assistida, era un poc més criminal, però bueno.
3: Molt bé.
5: I xerrant de cotxos i de carnets, perquè bueno, ja que ha entrat el tema, com segueixes fent de professor...
4: Sí.
5: A nivell teòric i pràctic.
4: Jo faig de tot, fill
5: ja
4: meu.
5: Faig de tot.
4: No, fa molt d'any me vaig fer autònomo i a partir d'aquí me toca fer de tot.
5: Si tantes buidades papereres...
4: Efectivament. Però amb molt de gust, eh?
5: No, jo més que d'estudiar per algun tipus d'anècdota, algun tipus de referència...
4: Sempre dic, quan me jubili no escriuré un llibre, no faré... una saga de capítols.
5: Deus tenir qualcuna...
4: Podria tenir moltes.
3: Jo em contaria una, però no sé si ell ara...
4: Tu tens permís, mi.
5: No diguis noms.
4: Si m'apens que sé el que m'he dit.
3: Quan vaig començar, va anar molt bé, jo dic, passant per aquí, per aquesta banda, i ell m'ha dit, per aquesta banda, no, eh? I jo vaig dir, giraré, no ho provaràs.
4: I perquè volia fer anar cap al cementeri, i jo li vaig dir, en el cementeri jo no hi vaig, si que haig a mi durant. Mira, m'he recordat, eh?
3: Sí, ja t'he recordat. I va fer tanta gràcia, perquè, bueno, jo també sóc un poc, però aquell dia m'ha dit, no em giris.
1: No, por ahí no.
4: No hi ha cap por, ja m'hi duran quan sigui sol.
3: No, lo darrer de tot. No per gust.
4: No. Qui t'hi duen, no hi vas, no?
2: Toni.
4: Sí, hola. Hola, artista, com estàs?
2: A veure, te vull fer una pregunta un poc així de secret.
4: Mira, tu, prova.
2: Mira, va, primer de tot, felicitats per el pregó de dissabte passat, gloriós Sant Jaume.
4: Moltes gràcies, igual.
2: Ja t'ho vas dir quan vas acabar el pregó, sí. que vas arribar al cor de molts. I, Toni, te vull fer una pregunta. A veure, estàs amb actiu a l'autoescola. Sí. La pregunta és, quan el senyor Balda te va avisar que series el pregoner de Sant Jaume 2026 i vas dir que t'ho pensaries i vas dir que sí, la pregunta és, quant d'estona, quant de setmanes, quant de temps has estat per preparar el pregó amb estones?
4: Ah, no, doncs de com aquell qui diu, quasi pràcticament del primer dia, fins quasi bé dos dies abans, que vaig dir, prou, ja no toc res més.
2: Però supos que, bé, això és un secret que supos que no ho diràs, perquè això és com el cuiner que no diu els secrets quan fa les receptes, però supos que has tingut, a part de records, vivències, suport de molta gent, no?, que t'ha ajudat o no?
4: Hombre, la família, particularment, i després músics que solen venir a Marranxo, com és en Carlos Gañito, en Toni Ameller, Neissa i en Pedro Moya, i després el recolzament de tots els fabiolers del castell, que no són pocs.
2: Sí, estic d'acord amb tu el que has dit, que sou el poble de Menorca que més fabiolers teniu i fabioleres. Toni, enguany, des de baix, com seran les festes de Sant Jaume 2026?
4: Magnífiques, igual que sempre. Fantàstic.
2: Però els viuràs diferents.
4: Bueno, però no te pensis tampoc que baratarà gaire, perquè jo al final estic super orgullós de veure que venen generacions de fabiolers darrere amb altres, con lo qual per jo és una satisfacció enorme.
2: I quin és per tu el moment més especial d'avui que vespre, però? D'avui que vespre?
4: Ui, d'avui que vespre, doncs... Pues... Què vols que te digui? Jo és que Sant Jaume m'agrada tot i m'agrada tant que tots els moments li trob alguna cosa positiva.
2: Però supos que has d'acabar per veure la colcada pescadors.
4: Hombre, la colcada sempre no? És emotiu. Quan venguin a cercar la bandera, en Jaume, el moment que s'incorpori la batlesa, passa carrers, tot. Ja t'he dit, jo és que Sant Jaume m'agrada 100%, el subscribesc, tot.
2: Que bé, Toni. Pues, Toni, gloriós Sant Jaume per molt d'anys i gràcies. Gràcies sempre.
4: Gràcies a vosaltres, gloriós Sant Jaume a tothom i a xalar xalar i xalar. Gràcies.
3: Gràcies, Toni. Bon, moltes gràcies. Enhorabona.
5: Pues, joves, tenim aquí un poc d'overbooking ara, bueno, però són representants de diferents entitats i associacions que ens venen a donar la seva felicitació. Adéu, Toni, i bon Sant Jaume, gloriós Sant Jaume. Ens venen a donar la seva felicitació de festes a tot el poble a través de la ràdio. I tenim ja assegudes aquí les representants del Club de Jubilats del Castell. Molt bon dia.
6: Però que hem de seure allà.
7: Hola, molt
6: Hola, bon dia.
7: Bon dia
6: a tothom.
7: Molt bon dia.
8: Bon dia.
5: Què podeu dir el vostre nom?
6: Jo som la Marta, del Club de Jubilats del Castell, antiga coordinadora de l'àrea d'esports de l'Ajuntament del Castell.
7: Jo som Isabel Preto, del Castell, som la presidenta del Club de Jubilats.
5: Hola.
8: Nabel.
5: Nabel, quines paraules podeu desitjar en el poble del Castell?
7: Que tinguin un gloriós Sant Jaume, molta salut i per endavant, i per molts anys. Sobretot per molts anys.
6: Que procurin xalar molt, respectar tothom i endavant la festa. I gloriós Sant Jaume.
5: Ole, molt bé. I que li podeu dir res en els vostres associats, a part de tot el poble, com heu dit ara? Hi ha alguna activitat que tingueu a punt per aquests dies?
7: Nosaltres aquests dies hem tingut molta feina, perquè nosaltres la setmana passada vam fer una xocolatada per tot el Club de Jubilats, van ser 220, va anar molt bé, cada any ho fem i de cada any ho tornarem a fer.
5: Molt bé. Pues moltes gràcies per passar per l'emissora, un gloriós Sant Jaume, i sobretot passeu-vos bé. I sobretot a ombra, perquè fa una calorada.
7: No, fa molta calor i molta salut per tothom.
8: Moltes gràcies, Bel, i enhorabona per la feina que feis. Som en Toni, eh?
3: Això els hi deia, anava a dir que no decaiga.
7: No.
3: Vau fer una junta i vau fer que una reunió per renovar...
7: Sí, és que nosaltres ara fa, enguany, va fer 4 anys que nosaltres estem dins de directiva, però tenim uns estatuts que cada 4 anys s'han d'abaratar, i ara ens ha tocat abaratar.
6: I el dia 29 vam fer una assemblea per informar que nosaltres acabàvem com a junta, vam oferir tothom qui es volgués presentar per constituir una junta nova. Nabel presenta un nou equip, s'ha tornat a presentar. De moment no hi ha cap altre equip que s'hi hagi volgut presentar, i dia 29 és l'Assemblea General Extraordinària per elegir la nova Junta del Club de Jubilats, que com que no hi ha hagut ningú més que es presenti, quedarà l'equip de Nabel.
3: Pues m'ho alegra molt, Bel, i arriba a les mujeres, perquè n'hi ha moltes.
6: Ah, sí, és una junta absolutament femenina. Tot dones.
7: Totes senyores.
8: Beníssim.
3: Home, també.
5: Molt bé, l'enhorabona, i vale, que vagi tot molt bé aquesta nova legislatura.
7: Vale. I moltes gràcies a Ràdio Castell per molts convidats, per aquest dia tan guapo.
5: Ole.
7: Molta salut.
8: Gràcies a vosaltres.
5: Bueno, anem en carretilla, perquè ara tenim... No sé qui vol venir primer. Vinga, que ha vingut també una representació d'un dels grups que també pues, fa festa, i sembla que no, però tenen molta feina també prèvia en el Sant Jordi. A Sant Jaume, això ja m'equivoc.
6: A tu t'agrada molt Sant Jordi.
5: No sé per què. Sí, com és.
6: No sé d'on és Sant Jordi, no sé què poble serà, però aquí...
5: Aquí, en anglès, li deien Georgetown, me puc excusar amb això.
6: Georgetown.
5: Però bueno, el que deia, aquí tenim a dues representants de la colla de geganters i grallers del Castell.
3: Sí, a part, jo quiero, me hace mucha ilusión a mi pues entrevistarlo, perquè jo a Naina la conec. Naina meva, la conozco porque es tremenda masajista, vamos a decir, ella fa massatges y lo fa molt bé. Qué mal hablo el menorquín, madre mía. Bienvenidas, ¿tu nombre es?
9: Almudena.
3: Almudena, qué bonito nombre. Y estás en la de Gigantes, ¿no? En la colla.
9: Sí.
3: ¿Sí? ¿Qué llevas?
9: No, yo sueno la banda, que lo que tocamos es la gralla.
3: Ah, y cuéntame, la gralla, ¿qué es eso?
9: Pues es un instrumento de...
1: Sí, sí, porque yo, vamos a ver.
9: ¿De qué?
1: ¿De qué es?
9: De viento.
1: Vale.
9: Y es de madera.
1: Ah, y tú la tocas.
9: Sí.
1: ¿Hay, cuánta gente hay que toca, no, la graya, digo, diferentes instrumentos? ¿Cuántos sois en la...? Sois una banda, ¿no?
9: Sí, somos una banda que tenemos un tambor, un bombo, y somos unos 10 o así tocando.
1: ¿Edades, entre tu edad y...? Más o menos, de todo, sí. O más bien es gente joven lo que es.
9: No, tenemos un poco mezclado. Los más jóvenes somos yo y Sergi.
1: ¿Qué edad tienes?
9: 15.
1: Ay, qué mona, qué cute, que lo estuviera la niña bonita. Y además es muy bonita, también hay que decir que es muy bonita. Y hay un Sergi, ¿no?
9: Ahí.
1: Por ahí, ¡ah! Él no quiere surtir, pero está ahí atrás. Sí, el Sergi. Está sentado en la grada, que lo sepáis, con una camiseta azul que pone... No sé
9: Argentina.
1: Qué pone. Argentina. ¡Vamos! ¡Carajo! ¿No? ¡Campeones! ¡Oh, qué pena! Bueno, no pasa nada. Dentro de 4 años hay que intentarlo otra vez. Que nosotros somos muy equilibrados con el fútbol. Bueno. Así que Almudena, ¿verdad?
9: Sí.
1: Tocas en la banda junto con tus compañeros y tenés una relación agradable, ¿o hay bronca?
9: Sí, es muy bonito el grupo que hemos hecho y la verdad es que no tenemos peleas ni nada, es al revés, nos reímos por todo, hacemos un montón de show y nos queremos mucho entre
1: todos.
9: ¿Y
1: si alguien quisiera entrar en la banda, por ejemplo, que algún chico o alguna persona dijera, ah, pues mira, me hacería ilusión, ¿podría?
9: Sí.
1: ¿Dónde tendría que dirigirse esta historia de que alguien quisiera pues entrar en la banda o en los gigantes, ¿no? Que ahora hablaremos con Aina sobre, tú me hablarás más de los gigantes, ¿no? Vale. Pero para la banda también tendríamos que ir pues a pasar por Quique. En Quique. Yo conozco a Quique. Quique. Sí. Quique Muñoz.
9: Sí.
1: Sí, de hecho es el marido
9: De la Fabiolera.
1: O sea, hombre, aquí nos conocemos todos. El marido de la Fabiolera es Quique y la verdad es que es una gran persona, una persona que se ha dedicado muchos años, ¿no?, a este tema.
9: Sí.
1: O sea que estás a gusto, más a gusto mucho. Que un arbusto.
9: Sí.
1: Pues muchas gracias, Almudena. Vamos a hablar con tu compi.
10: Hola.
1: Hola, cariñet. ¿Cómo va?
10: Bien. Miedo me das.
1: No, no fue para. Tú estás en los gigantes, ¿no?
10: Bueno,
1: tú
10: yo estás en todos lados, cariño. Yo estoy en la banda también.
1: ¿Tú estás
10: bueno,
1: qué?
10: Realmente
1: vale.
10: Los gigantes y la banda somos todo un grupo.
1: Maravilloso.
10: Vale, solo que sí que es verdad que las grayas, pues quedamos todos los viernes para ensayar y demás. Y lo que son los gigantes, pues simplemente salen en los días de fiesta.
1: Vale.
10: Salvo algún ensayo que hagamos antes de las fiestas más grandes.
1: Vale.
10: Pero yo empecé llevando gigantes.
1: Ah, mira. ¿A qué edad empezaste?
10: No, yo hace solo 4 años que estoy aquí.
1: Ah, hace 4 años. O sea, que no hay edades para empezar, ¿no?
10: No,
1: para
10: no,
1: entrar.
10: No, qué va. Qué va. Y hay gigantes desde para los más pequeños. Mi hija empezó con 4 años.
1: Ajá.
10: Para llevar al Capdefiblo.
1: Vale.
10: Y bueno, y los niños también, ellos han empezado desde bien chiquititos llevando los más pequeños y ahora los chavales de 16, 17 años llevan a los grandes ya.
1: Ah, qué bueno. Sí, es que hoy en día los chavales de 17 años miden 1,90 m, ¿sabes?
10: Sí, sí.
1: O sea, es como, vale, o sea que, qué maravilloso.
10: Sí, sí, y nada, siempre estamos abiertos a que todo el mundo pueda participar y venir, pueden contactar con nosotros tanto a nivel Instagram, Facebook o por
1: ¿cómo
10: teléfono?
1: ¿Lo tenéis puesto por Instagram o Facebook?
10: Gigantes Descastell.
1: Gigantes Descastell.
10: Y en Facebook está Roger Descastell o Gigantes Descastell.
1: Vale, o sea que cualquier persona que esté interesada en la que le apetezca pertenecer a este grupo, que es un grupo, ¿no?, un poco de, pues, de fiesta, de unión, de pues
10: mucha
1: puede...
10: gente se piensa que es solo para niños o que va,
1: eso.
10: Que va, nos lo pasamos mejor los adultos.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Y estas fiestas, pues con mucho calor, supongo que ahí abajo de esos gigantes.
10: Hace mucho calor debajo de los gigantes,
1: sí.
10: Hay que hidratarse mucho, hacer mucho cambio, por eso también se necesita que venga mucha gente. Porque así solo estás unos minutitos debajo del
1: claro.
10: Gigante y hay mucha rotación.
1: Perfecto, para que no haga ese
10: claro,
1: un estrés.
10: Claro, como más gente es, hace solo muy poquito rato, vas rotando mucho y al cabo de media hora pues a lo mejor te vuelve a tocar otra vez. Por eso es importante que, bueno, y animamos también a toda la gente a venir a participar, a llevar, a probarlo si quieren, aunque sea solo sea venir a probar, que una vez lo prueben no se van a querer ir.
1: Perfecto, pues muchas gracias a Edna Almudena por estar aquí en Radio Castell.
10: Gracias a vosotros.
1: Un saludito. Pecera, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis preguntar algo?
2: Interesantísimas estas entrevistas que estáis haciendo. Bueno, a mí me gustaría saber ¿qué edades deben tener los componentes de Sacollo, de Gegantes y Grellers de Castell? Supongo que variada, ¿no?
1: Es variada, creo.
9: Sí, es bastante variada y hay adultos como jóvenes y de todas las edades.
10: Tenemos los más pequeñitos. Ahora mismo hay una componente que tiene 2-3 añitos. Ajá. Y el más mayor, que es el abuelo, Miguel, ¿qué tiene?
9: Debe tener unos cuantos.
2: ¿Unos cuantos?
10: ¿Qué tiene Miguel? Pues es el abuelo.
2: El abuelo de la colla.
10: Es el abuelo y sigue llevando Gegantes porque fue uno de los que bailó el otro día en el pregón.
2: En el pregón.
10: Sí. Y además es muy guay porque todas las edades, los mayores aprenden a cuidar a los más pequeñitos. Los pequeños, que ahora ya no son tan pequeños, están cuidando de los pequeños actuales. Y es muy guay. Yo, por ejemplo, voy con la Graya y yo no vigilo a mi hija. Yo me tengo que fiar 100% de que alguien estará con ella. Y te puedo asegurar que me fío al 100% y estoy 2 horas sin ver a mi hija y sé que está bien cuidada.
11: Creo que sois una familia.
2: Qué bien.
10: Totalmente.
2: Qué bien.
10: Una familia. Somos una familia.
2: Y muy bien, muy bien. ¿Y cuál es para vosotros, como miembros de Sacollo de Gegantes y Grellers de Castell, cuáles son para vosotros los momentos más emotivos de las fiestas, aparte del primer baile del pregón y la vestida de los gigantes?
9: Pues nuestro momento, que es más chulo así, es la de vallada, porque bajamos con los gigantes, con la banda de música. Bueno, la de vaya, sí, a toda hostia. Sí. Y después también la mañana que salimos los de, en plan, los gigantes de Castell solos por el pueblo a despertar a los vecinos y a todo. Y pues la verdad que son nuestros mejores momentos.
10: ¿Cómo nos gusta despertar a todo el pueblo?
9: Sí.
2: La Diana. Muy bien, pues Gloriós Sant Jaume, Colla de Gegantes i Grellers de Castell. Gloriós Sant Jaume.
9: Gloriós Sant Jaume.
1: Venga, pues vamos a por los siguientes, porque aquí vamos así en carrerilla. Ahora muchas gracias a los gigantes y a la banda de Castell, de Gegantes de Castell, que nos han, bueno, han venido aquí a darnos un saludito, a estar con nosotros un ratito.
2: Andrea, sí, sí. yo te veo a ti en la colla, y es que te gusta el cachondeo, yo te veo.
12: Bueno,
11: no sé más de bailar, no sé más bailando.
12: Ai, doncs pues mira, xerrant de ballar, tenim aquí en Antoni, del grup folclòric Castell de Sant Felip.
13: Molt bon dia.
12: Com estàs?
13: Molt bé, aquí ja preparat.
12: Sí? Sí, sí. Bueno, vosaltres vau tenir una actuació fa un parell de dies en el carrer Sant Jaume, precisament.
13: Sí, vam fer una ballada popular. Els veïns del carrer ens van convidar i nosaltres, pues, encantats.
12: Molt bé, i va anar bé, supos, no?
13: Molt bé, un èxit.
12: Està una manera d'encetar la
13: festa. Bueno, també vam fer fa 2 setmanes.
12: Això mateix.
13: També la mostra folclòrica. Van convidar en el grup folclòric d'Esborn, de Ciutadella. Van passar una balada estupenda aquí a la plaça de l'Ajuntament. I bueno, ja van començar preparant el que són les festes.
12: Això mateix, però ara ja d'aquí, d'aquí a final de Sant Jaume, des d'aquí a Sant Anna, teniu cap actuació més?
13: No, ara ja descans. Fa molta calor també i intentant disfrutar d'una altra manera també.
12: Molt bé, però no deixeu de banda començar a preparar o ja està preparant de cara a les...
13: Sí,
12: ho hem
13: deixat tot fermadet ja, perquè quan retornem a l'octubre ja ho podrem tornar a començar amb ganes i bueno, sempre si surt alguna cosa més pues, ho farem encantats, però per ara ja ho hem deixat tot ben tancat. El curs podem dir que l'hem acabat, no? L'hem acabat molt bé amb amb la ballada aquí davant l'Ajuntament i en el carrer de Sant Jaume. I bueno, ara és disfrutar aquests dies de festa d'una altra manera.
12: Molt bé, i bueno, jo et volia demanar també, perquè com en xerrat fa una estoneta amb la colla de geganters i grallers, si qualcú com l'Andrea, que diu que vol ballar, se vol apuntar en el grup, com ho ha de fer?
13: Bueno, això com estem en el local d'associació de veïns, en el mes d'octubre nosaltres iniciem l'activitat. I a través de Instagram, a través del telèfon, de WhatsApp, se demana quan se comença i poden venir qui vulgui, quan vulgui.
12: Molt bé, Andrea, ja sabes, ja pots apuntar. Bueno, i tothom que ens escolta pues, també ja ho
13: sap. I si no poden venir, sempre a qualsevol ballada popular que se fa en el poble, sempre se pot venir a començar i a mirar i si poden posar i provar abans si li agrada o no.
3: Complicat, perquè jo com un mira els peus, és de sebre.
13: Bueno, sempre podem fer algun ball més senzill, per a qui vulgui començar a provar.
3: Perquè quin és més complicat de ballar, una jota, un fandango?
13: Les jotes sempre són les més complicades, no? Però tenim les boleres, que són les més conegudes del món. Aquestes jo les trobo sempre que són les primeres en què tothom pot començar.
3: S'inicia una persona, per exemple.
13: Sí, jo quan era petit sempre ens mostraven aquesta per començar i trob que ets la que millor va...
3: Sí. Per tu.
13: Per jo i per tothom qui vulgui començar.
3: I em sembla que sou bastants, vull dir, ara...
13: Sí, hi ha hagut èpoques de, podem dir, de més magres, no? Però el grup ara se troba una altra vegada en un moment així de molta afluència, que ve gent, que s'ho passa molt bé. La gent jo crec que és per desconeixement, que no ve, o per por de fer ridícul a vegades. I dius, però només és ser conscient del que vas a fer, de voler passar-ho bé, de posar-li ganes, de llevar-te la vergonya i de passar una bona estona, perquè...
3: Sí, i de més, la vergonya la passes el primer dia o el segon, i prou.
13: I a més, no és només venir a ballar. Si tu saps cantar, pots venir a cantar. Si saps tocar un instrument, també pots venir. No només és el fet de ballar, ja, a darrere hi ha més coses. A darrere hi ha la part musical, que sense ella tampoc podríem fer res.
3: I després, que és una tradició que no hem de deixar perdre mai.
13: Clar, és que aquesta part és la nostra cultura.
3: Exacte.
13: Jo crec que s'ha de poder mantenir.
3: S'ha de mantenir i s'ha... Inclús a les escoles. Clar, millor tindrien que pues, mostrar i fer tenir una representació, jo què sé. Però sí. Que ensenyar-los ja des de petits que pues, tenint tot aquest balls, aquestes músiques i aquesta gent que...
13: Sí, que la gent les ha de conèixer.
3: La
13: gent més gran les coneix, els més joves el millor no. I a vegades pues, falta que passin a escoltar-les.
3: Exactament. Jo estic moltíssim contenta, agraïda, de que cada any participeu en les festes, és que no podria ser d'una altra manera.
13: Sí, jo crec que
3: sí o sí. El ball d'Escòcil també preciós, i el folclòric i tota... aquesta mena de genteta que no deixa que se mori una tradició com aquesta.
13: I a més hem de pensar el grup folclòric del 78 que està d'aquí un parell d'anys, farem 50 anys.
3: Mare meva, ho hem
13: de celebrar
3: a lo grande.
13: Per tant, dic que, i encara participar en activitats, la gent sempre m'ho acueix molt bé, estan molt contents, sempre
3: molt.
13: Diuen que... Diuen, clar, jo ho faig...
3: Quant d'anys fa que...
13: Oh, jo vaig començar en 6 anyets.
3: Mare.
13: I per tant ja
3: és igual, no importa.
13: No, tinc 43.
3: No, compte, és molt jove.
13: Vaig començar amb els 6 anyets i la gent sempre diu que ho feim molt bé, que els agrada i per tant i això és perquè li posen ganes i molta il·lusió.
3: I veig que hi ha mamàs i després ja duen els fiets o fiets.
13: Haurien de venir més mamàs perquè vinguin
3: els fiets. Els fiets que els hi fan i això hi fa molt.
13: Això és el que fa molt.
3: Que veureu com el Quicol, que per exemple cavall, que veu pares i el millor també segueixen.
13: És així. La tradició passa de pares a fills, no? Per tant, si els pares no venen, els fills tampoc vindran.
3: Pues, moltes gràcies per venir sempre a la ràdio.
13: Jo encantat.
3: I la ràdio està oberta per vosaltres quan vulgueu. Jo, per exemple, tinc els meus programes dimarts a Nini, però ja n'andré a qualsevol. Sempre que hi hagi qualque cosa que dir, que comentar, que fagueu qualque sortida, pues, podeu passar i dir-ho.
13: D'acord.
3: Sou el castell.
13: Vos desitjo un gloriós Sant Jaume. Totalment.
3: Gràcies, igualment per tots vosaltres. Adéu, gràcies.
8: Ens despedim en sa jota.
3: Te vas ja? Vàlido. I despídete, però...
5: Aquí la cosa va super en vora, la veritat. Ja tenim aquí en el pròxim convidat, que és el Castellufa de Sanys. Ara se mos atracarà cap aquí.
14: Yo, mientras tanto, queridos compañeros, me voy a ir despidiendo de todos vosotros, porque ya es mi tiempo de marchar. Es un placer haber estado aquí, como siempre, con mis compañeros de Radio Castell y de este programa que para mí ya simboliza una tradición en mi vida, porque cada vez que... ¿Quién viene? Pues yo, me apetece, me gusta estar aquí, me gusta estar con el pueblo, me gusta estar con la gente. Y desde aquí pues os dejo con el Castellufa del año, de aquí, de Castell, que bueno, no me extraña que sea el Castellufa del año, porque es que ya se lo merecía. Vamos a ver, él es el de la Igu, ¿no? Y las chucherías y todo, así que el que refresca, aprieta.
8: Bueno, Andrea, muchas aprieta. Gracias por tu compañía durante estas horas y bueno, que lo pases bien el resto del día.
14: Lo voy a hacer, empezaré con una pomadita en vuestra salud. Y glorioso San Jaume a todos. Un besito, pueblo, adiós.
3: Gracias.

0: Sí, abans com cobrarà.
1: Hola, hola, se'm sent?
2: Sí. Sí, Nini.
1: Ai, que bé que esteu allà dins, vosaltres dos.
2: No ho sé, eh?
1: Ben fresquets. Ara aquí sembla que s'ha posat una miqueta d'aire, eh? Quan mos ha donat el rellotge a les 11 en punt. No sé, eh?
2: Ara tenim un micro que vibra, Nini.
1: Vibra?
2: Sí. No sé quin deu ser, però...
1: No ho sé.
2: Sant Andrea, tot vegada...
1: Sí. Aquí no m'ho sembla. Vam, aquest està en... Aquest no vas, eh? Provam.
3: Toni, si t'ha d'aturar de ballar una mica... Que...
1: Allà fa renou, Xavi.
3: Sí, jo ara he pagat el micro que emprava en Andrea i se sent igual, s'ha renovat. Això té que ser de dins l'emissora, Toni. Qualque cosa en tu cas. Qualque botó.
1: Que davallin qualque...
3: No sé. No sabes. És que aquí no hi ha res més.
1: Bueno, però començarem l'entrevista. Jo crec que se sent bé, perquè aquest senyor té molta cosa a fer, perquè... ara m'ha deia inclús que baraten coses de dins la casa per tenir en fred tot el que tiren a la davallada de...
0: La veritat és que sí que tenim, ara estem col·locant ja les coses per tenir el fred demà, perquè així no es adelantan coses i sobre, que si no demà és un caos, que si venen a baranar, que si i és un caos.
1: Mare meva. Bueno, tenim el Castellufa, que us li vulgueu dir, de Sant, que enguany ha requigut amb en Pedro López Pachón. Jo ara ja de veritat els apellidos exagirava. Ara no se sent res. Se me sent? Sí, sí.
2: Nosaltres que sentim. El que sentim és renou.
1: Sentiu renou, sí. Però bueno... Aquí hi ha un radiocasset d'aquest que sembla que té...
0: El baile de Sant Vito, sembla.
1: Ara ho he aclarit. Veus? En Xavi és que té ses manetes.
0: El tècnico de sonido ho ha aclarit.
1: Jo t'ho volia demanar, abans que te va sorprendre, que te va semblar aquesta...
0: Bueno, la veritat és que sí, que me va sorprendre molt, perquè no sabia absolutament res, i sa dona me va dir, diu, este any quiero ir a ver el pregón. Dic, bueno, ella nota la veritat, és que com sa meva germana fa festa per la Verge del Carme, també solia fer o pregó o Verge, o pregó. I aquest any diu, no quiero ir a ver el pregón. I doncs vamos a ver el pregón. I quan el senyor alcalde va començar a dir que érem d'una família de fora, que eres petit, de 7 germans, li vaig dir a la dona, dic, me l'has enganxat.
1: Oh.
0: I ja sé a qui li toca este any el Castellufo. I mira, i me va... La veritat, molt content, perquè no tan sols per jo, sinó per totes que estem a casa nostra, la meva dona, la meva família, la meva sogra, els sogres, la germana... gent que han vingut expressament, que si no ho dic me maten, són la tia de la dona i el conco, que són de França, que han vingut expressament per les festes, i la veritat que estic molt content, molt orgullós de ser castell.
1: Quant d'aix fa que, Pedro, que tirau i te feit saigo i vell polos?
0: 27 anys fa que mos van casar, i tot va començar amb una virgueria del meu sogre, que encara no estava fet el pis, ja estava mirat, i van anar a veure la davallada. Hi havia un bòtil d'aigua dels obrers, i el sogre se li va ocorrir de tirar i des d'allà.
1: Quina gràcia, va bé.
0: I 27 anys.
1: I és que tirau munt de polos i munt de pilotes i de tot el que...
0: La veritat és que de polos ha arribat a tirar fins a 4.000.
1: Jo t'ho dic, la meva neboda, nosaltres que érem allà de vora, té dues fietes i ella... I de va enganxar tres, perquè ella molt viva, ella va anar molt viva.
0: Em
1: va enganxar un per fietes i un per ella.
0: Idò, van arribar durant tants anys, han arribat a tirar fins a 4.000 polos, però la veritat comprenc que totes les autoritats, caixers, la gent de baix arriba de la davallada en els 200 metres que hi ha de distància de l'església fins a l'Ajuntament, sé que hi ha moltíssima calor i de cada vegada anem, i aquest bueno, any només seran 1.000. Però bueno, jo me sembla que en 1.000
1: bueno,
0: és qui pugui agafar-ho.
1: Jo crec que sí. Que,
0: els altres,
1: que,
0: per mi no m'ha greu.
1: Claro,
0: és un xop d'aigua.
1: Claro, els que estan més darrere, aquests no
0: podran. I a part,
1: no
0: també, també tirem camisetes. Aquest any, unes bandoleres, de, com unes bosses, pilotes, com cada any, pilotes, i aquest any també... L'any passat vaig comprar per una red social d'aquestes uns plàtanos que fan 1,80 m i va anar bé, i aquest any he comprat un quart més perquè la gent disfruti, sobretot que faci poble, que és el que m'interessa.
1: I és que realment ja s'ha tornat com una tradició, perquè allà ja s'aturen davant que teva, davant el balcó, i la gent ja espera...
0: És que Nini, tu... Molta gent que ho sap, és que ja no arriben.
1: Gràcies.
0: Molta gent ja no arriba a la iglesia, que antes, fa molts anys, bueno, arribaven, era la colla, anaven a la iglesia i després feien la davallada, perquè sí. Ara molts ja no arriben a la iglesia, ja queden de beca nostra i esperen
1: el turno.
0: I jo encara esperava un poc, però... És la tradició i l'han guanyada i mira...
1: Pues sí.
0: La veritat és que estem molt contents.
1: Perquè feix poble.
0: Sí, que és el que m'interessa. Ens interessa a nosaltres això. Que les tradicions aquestes no es perdin. Si jo el dia de demà no ho puc fer o que jo miraré de fer-ho un dany. El que veig ara que de cada vegada més gent està tirant aigua. Van començar amb Massalma, que no ho fan sols. I ara veig que de cada vegada en tiren més aigua i estic molt content per això. La veritat és que sí.
1: Una pregunta, no, tu vas néixer aquí o...?
0: Sí, senyora, jo vaig néixer aquí, és que estem... i la meva germana Masquinata, ja que se'n va anar, ella va néixer en els 25 dies de aquí a Menorca.
1: I tu ets el petit de que teva.
0: De 7 germans som els petits.
1: Que, a més, el teu germà va ser pregoner.
0: Exacte, i un nebot, també.
1: I un nebot.
0: Sembla que la família no ha anat malament.
1: No, la família...
0: El germà Salva va ser pregoner, el nebot, en Carlos... Guillem va ser pregoner i jo m'ha tocat a fer Castellofum. Me sembla que, per el que t'he dit, que la família no ha caigut malament
1: no,
0: del poble.
1: Bueno, sou del poble,
0: exactament,
1: integrats totalment, i que no hi ha cap... Xavi, vols fer-li qualque pregunta?
3: No, jo ara tornem a sentir la renova aquesta del fons, no sé.
0: Sí, però sempre...
3: Los demonios de...
0: Però,
3: si t'atraques un poc...
0: Sí,
3: bueno, sempre solen dir que hi ha els duendes de la ràdio i sempre apareixen. Bueno, jo ara, la veritat, pregunta, no ho sé, però... Estic pensant, dic, potser tu hauria de patrocinar qualque marca, el tema d'espoles, per exemple, en que siguin 1.000, ja són un pan.
0: Bueno, la veritat és que no és una cosa que m'ho hagin pensat mai, que nostra. Sempre hem dit, ho farem, ho vam fer des del primer moment, altruistament,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: no volem, i no... La veritat és que no vull ser...
3: Un any,
0: la veritat, és l'any 2009, que m'havé molt un record... que va ser l'any que no vaig poder fer perquè va ser el falleciment de la meva germana.
3: Uh-huh.
0: Aquell any, 4 o 5 dies antes, el representant de la Coca-Cola me va demanar, diu, tu que eres patxón el que tires tots els trastos i tots els polos i tal, dic sí, i me va dir, dius, que quiero poner, digo, me sabe mal, però este año no vamos a estar, ha habido un percance en casa i no vamos a poder hacer nada. I res més, això ha estat tot, mai més, i la veritat és que
3: tampoc no fa falta.
0: És qui m'ho vulgui dur, qualque cosa, que m'ho dugui.
3: Mira,
0: ara m'adona una cervesa.
3: Que ho veus? Tus desigats són òrdenes.
0: Gràcies.
3: Salut i gloriós Sant Jaume.
0: Gloriós Sant Jaume.
3: Que jo m'estic equivocant avui i estic dient Sant Jordi.
0: La primera de festa, sí senyora.
3: La primera.
0: Idò.
3: Bueno, pues molt bé. Esperem que disfrutis enguany.
0: Sí, jo crec que és bé.
3: Aquest Sant Jaume un poquet més que els altres anys.
0: Sí, bueno, la Nini me coneix molt, perquè m'ho he tota la vida des d'on ve aquí, i ella sap que quan els 20 minuts aquells de la davallada, per jo és el millor de la festa. M'agrada molt el cavall, sí. M'agrada molt el jaleo, però que nostre és que nostre, i 20 minuts aquells de la davallada no, no ho deia per res.
3: I de fet, la davallada es du fent anys i anys.
0: S'any?
1: Te té que agradar molt perquè ell és que descontrolen sa casa, vull dir.
0: Sí, la veritat és que...
1: Però jo també és una... Això és una xalada,
0: sí,
1: també,
0: eh? Que sí,
1: sí, vull dir que... I jo crec que quan fas una cosa amb tant de carinyo, t'ets a recompensa.
0: Sí, i la veritat és que ho fas amb gust. Quan una cosa ho fas amb gust...
1: Ara, ara.
0: Si no la facis amb gust, ho dic un any i prou. Però com ja t'ho dic, fa 27 anys que la fem, qualque cosa amb gust tenim que fer.
1: Pues sí. Que passeu molt bones festes i moltes gràcies per venir. I molt contenta perquè... ets un castellufo que t'ho mereixes.
0: M'aconsellar un castellufo.
1: Que
0: no perquè m'hagin donat
1: ho ets.
0: Però són dels castells i la mèdula és el fins dalt. I una coseta. Ho diré en castellà perquè són francesos i
1: claro.
0: Quiero dar las gracias a... A mis tías, la, bueno, la tía de mi mujer, o también mis tías de Francia, sí. Por haber venido a ayudarnos, a mi tío también, que vino ayer por sorpresa, también quiero dar las gracias, aparte, quiero dar las gracias a mi mujer, a mis suegras, a mi hermana, por todo lo que ellos saben, y gloriós Sant Jaume a tothom.
1: Gloriós Sant Jaume, Pedro, adeu.
3: Gloriós Sant Jaume.
1: Si volen ells des de fer-los qualque pregunta. Des de...
2: Ara un momentet.
3: Toni.
1: No m'ho senten, trob.
3: Sí,
2: un momentet. Aquí tenim en Santi, qui ha preparat unes gloses.
3: Sí.
2: I crec que en aquest moment les podríem escoltar.
3: Vinga.
4: Permeteu felicitar el castellufo de Sanya. Vale.
3: T'està escoltant.
0: Moltes gràcies. Ara mateix no t'he sentit, però no he sentit qui eres.
4: Som en Santi Seguí, de Ràdio Es Castell, que ens
0: vam fer... Moltes gràcies per tota la feina que feis.
4: Gràcies
0: també,
4: a tu.
0: Que també feis com jo, feis poble. Antes eren Andrés, ara sou vosaltres, i la veritat és que és un plaer venir sempre en aquesta emissora.
4: Pues moltes gràcies per aquesta il·lusió que fas de repartir il·lusió el dia de Sant Jaume en sa davallada amb tota sa família, que ja no seria lo mateix.
0: Idò, moltes gràcies.
4: Una abraçada, enhorabona.
0: Gràcies.
4: Una abraçada.
0: Bon Sant Jaume.
4: Gloriós Sant Jaume. Adéu.
1: Hola, que se'n va, que té molta feina, eh? Adéu, que vagi molt bé.
3: Que tornai, en Pedro.
4: Pues,
3: bones festes.
4: Companys, enhorabona per aquestes entrevistes, eh? Tocant tots els temes.
3: Toni, des de les gloses també tenim a punt aquí és de l'entitat de Sany, no sé si voleu
4: sí.
3: Fer aquest impàs o ja no, ballem amb ell.
4: Passa olors.
3: Vinga, ja, pues, això ja és un seguit. Jo no sé com és que ja s'ha renou aquesta de fons.
4: Sí,
3: me té preocupada. Ara pensava que era un cable.
2: Hi ha molt renou de gent, també.
4: Un camió que passa.
3: Sí, perquè ara, fins ara havien tirat serena, després han fet una mica net de quatre coses que hi havia, i ara ja l'estan repartint per damunt sa plaça. Vinga, d'hora, el que dèiem, tenim el següent convidat, en aquest cas.
4: Aquí teniu.
3: Vinga, d'hora, deixarem que se presenti. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Què és de nom?
5: Luis Fer.
3: I en Luis Fer, evidentment, ja han dit que venia de l'entitat de Sany, que enguany ha pertocat a la secció femenina de l'Atlètica de Villa Carles, i en Juan Fer és un dels precursors, és un dels representants que ens ha vingut a veure avui. Pues, primer de tot, per donar-li l'enhorabona.
5: Moltes gràcies.
3: Això, i a fer-ho extensiu també a tota la colla de joves que formen l'equip femení, i també cap a vosaltres, que també ho heu impulsat. Com va néixer això?
5: Això va començar des del principi, que vam començar a parlar de poder gestionar el club.
3: Uh-huh.
5: Vèiem que el futbol tenia un deute històric al poble amb les nenes i les dones en general.
3: Uh-huh.
5: Vam mirar els números i teníem una jugadora amb fitxa de futbol 11 en totes les categories. I vam decidir una de les àrees que creàvem per organitzar el club que sigués de futbol femení. i de tota la junta es van repartir els càrrecs i vam estar tres dels directius, entre d'altres coses, portant el tema de futbol femení. Uh-huh. I va ser una feina llargueta que no sabíem com començar, i el que vam fer és cridar a Clara Villanueva, una referent al poble i a Menorca del futbol femení, per demanar-li consell, ajuda i tot el que sigui possible. I ella m'ho està guiant des del principi.
3: I això està xerrant de com queda temps?
5: Fa 4 anys.
3: O sigui que és pràcticament recent, post-pandèmia, podríem dir. Sí. I dius que hi havia una sola fieta.
5: Sí, en aquell moment, en totes les categories del club de futbol 11, hi havia una nena, i després també tenien un equip de futbol sala de fietes.
3: Això mateix. I això com ha anat?
5: Pues al principi,
3: augmentant, diguéssim.
5: Amb la ignorància, pensaven que tot seria més senzill, que seria obrir uns grups d'entrenament per fietes i que començarien a venir. I bueno, vam estar uns 7 mesos amb 3 fietes.
3: Anem fent un poquet de cantera.
5: I va haver un moment que na Clara ens demanava com va això i com va, i un dia li van dir: Clara, estem preocupats perquè no hi ha manera. I bueno, i sempre recordaré aquesta conversa, perquè em va dir: Luis Fer, tu on vas començar a jugar a futbol? I jo, a on vaig començar a jugar a futbol? I em diu: és a l'esplanada i a l'escola. Pues van agafar ses fietes del futbol sala i les van dur a l'escola amb el xandall d'entrenament i la roba de partit,
3: uniforme, diguéssim,
5: a fer una roda de premsa com a jugadores i un entrenament.
3: Ah, molt bé.
5: I després, a les portes obertes que proporciona l'Ajuntament per a entitats esportives, van venir a l'esplanada a fer un entrenament per fietes. I des d'aquestes activitats va ser un degoteig continu de cada setmana, una, dues, tres, una, dues.
3: O sigui, vau sortir al carrer,
5: sí,
3: de qualsevol manera.
5: En tot d'espera que vinguéssim, vam anar a dir-li: estem aquí per vosaltres. Teniu aquest espai, les vostres companyes us poden dir com estan i...
3: I ara, després de 4 anys, com que sou?
5: I ara és una passada. Ara és una passada, és que és increïble. Són més de 40 fietes que tenim al futbol. Ara, per exemple, si mires allà a la dreta,
3: sí, sí,
5: estan Ainara i na Lorena, una amb la samarreta d'entrenament i l'altra amb la samarreta de partit. I qualsevol persona que viu al poble, si passeja a la tarda, veus com van les fietes, en la seva bossa, en la seva roba de futbol.
3: I van a entrenar
5: i van... I està normalitzat.
3: Una lliga,
5: van anar a entrenar, van a jugar, no hi ha cap mena de res. Van a fer el que els hi agrada.
3: Perquè un temps hi havia fins una certa edat...

0: anar amb gent que ja porta 5-6 anys, que et pots sentir desplaçada. Bueno, és una casuística que amb la secció femenina no la trobam.
1: No la trobam.
0: No la trobam.
1: Però bueno, és el que deies. Vosaltres heu fet pessetes, heu passat per allò de dir no sabem per on hem d'anar, però mos han donat solucions, i ara que tingueu un grupet de 40, i esperem que vagi creixent i que augmenti. Jo també m'atrevesc a dir que teniu a vostra disposició els micros de Ràdio Castell per fer difusió i per inclús fer un pot de feedback amb el que és referència en el futbol femení en aquest cas, i perquè al final el Castell i la ràdio és la veu del poble i vosaltres sou poble. I això el que m'ha ve en el cap és com us arriba la notícia, o quina sensació us dona la notícia de dir la secció femenina de Salvat i de Villacalba, entitat de fany.
0: Nosaltres hem estat 4 anys fent feina, ara s'ha acabat els 4 anys que teníem de mandat, i ha estat, te podria dir que esgotador. O sigui, sabíem que era complicat i que ens enfrontàvem a algú amb molta responsabilitat. En la nostra base, a part del projecte esportiu, també hi havia un projecte educatiu, que també, ja que estem, m'agradaria comentar-ho, de que vam aconseguir, amb els dos equips de governs diferents, arribar a tenir l'acord amb l'Ajuntament, que estigués fixat al conveni, que estigués posat al conveni una educadora per l'esport. Aleshores han estat dues tasques que han desgastat moltíssim per aconseguir el que ha passat enguany, de per primera vegada a la història tenir lligues de futbol 11 femenines. Hem estat 2 anys batallant, hem anat a parlar amb directives de Mercadal, de Ferreries, de l'O, de la Unió, equips que teníem, a les directives teníem amistat, i així hem explicat el nostre projecte, els hem oferit les nostres nenes per anar a jugar. Bueno, a vegades, quan veus molt clar un camí i que a vegades la resta de la gent no ho veu,
1: ja,
0: és una feina que desgasta molt.
1: Sí, i tant. Però jo crec que a dia d'avui podeu estar contents i contentes d'haver fet llavor, diguéssim, d'haver fet aquesta sembra, i d'ara ja anar traient aquests resultats, i que esperem, no sé si seguireu els mateixos aquí els propers anys, però qui continuï aquest llegat o aquesta empremta que heu començat, se'n puguin tenir aquest orgull que en teniu ara, perquè sí, tot costa, però és així.
0: Hi ha 3 directius que sí que continuaran, també el coordinador de l'any passat, en Felipe Gornés, també seguirà, i és la part més tranquil·litzadora de totes, que ells, el projecte també és seu. Tant la part educativa com la de futbol femení, crec que ja no es pot aturar, perquè les famílies estan darrere.
1: Això mateix.
0: Hem aconseguit començar des de baix, no voler dur un equip de dones perquè juguessin aquí, sinó proporcionar un espai.
1: Hem començat de petit, de poc a poc,
0: perquè les fietes i les dones se sentin a gust i sentin el camp de futbol i el club com seu. Aleshores, la part més bonica és que això ja no s'atura. No és clar que estarà al cap de la directiva, ha estat des del principi amb la secció femenina també. N'hi ha moltes famílies involucrades i és algo que ja no...
1: 40 com a mínim, 40 famílies, no? Això manco, sols. I 40 ja és un nombre considerable. Jo veig allà, com deies, a Sagrada, allà, com deies, una representació. De fet, ara hi ha fiets i fietes, està
0: ara sí.
1: Plat. I jo et animaria a venir a que diguin alguna cosa, però no sé si ets hi farà vergonya o no, que saludin com a mínim, perquè a vosaltres com a entitat, o a tu com a Juanfer, Luisfer, jo deia Juanfer, avui tu que es dius, canvies de nom. Més que res és com us vau en tema de que l'Ajuntament us donava aquesta distinció, diguéssim, o aquest nomenament com a entitat de sang.
0: això és algo que

0: Si no m'equivoco, va rebre un Òscar. Uh-huh. I nosaltres em dedico, estem agraïts a l'equip de l'Ajuntament i l'equip anterior de govern, perquè quan hem anat a demanar coses bastant lògiques, han estat sempre donant suport.
1: Guai.
0: L'administració té uns terminis, ho sabem, que no és una cosa d'avui per demà, però especialment el projecte educatiu i el projecte de futbol femení han donat molt de recolzament. Aleshores, ara que ho facin públic aquest suport, aquest agraïment, doncs per nosaltres és algú que valorem moltíssim, que ens omple d'orgull. Mm-hmm. I has de fer les coses per tu mateix, disfrutar-les per tu mateix, però si a més te diuen que això és molt bonic i que estan agraïts,
2: bona feina.
1: Clar. Sí, perquè no ens han donat aquesta distinció perquè sí o perquè aneu de groc, sinó que perquè heu transmès i esteu transmetent uns valors i heu fet créixer una llavor que durarà anys. Jo estic completament segur que durarà anys.
0: Sí, sí. I els joves, bueno, i les joves acostumen a ser una miqueta tímids. No sé si seria capaç de dir-li...
1: Com has dit que eren de nom?
0: Nainara, Ana Lorena.
1: Ainara, Lorena.
0: Llama Ainara.
1: És que estan aquí a Sagrada, allà.
0: Dile Ainara i Lorena, si quieren venir.
1: Una petita representació.
0: Ainara,
1: hi ha tres jugadores. A veure si s'animen a venir i que puguin elles dir com... No, tenen... Han posat una cara de vergonya... Així no és com els més petits, fa una estona no en tenien cap de vergonya, aquí ja n'hi ha una mica més, no passa res. N'hi ha una qui s'arranca, a veure, vam, vinga. Veniu ses tres. No, eh?
0: Amb el tractor no sé si t'arriben a escoltar.
1: Jo he vist una qui feia així, no és com em has dit que no. Però hi havia una que semblava que s'alçava, però sembla que és el que dèiem, hi ha vergonya. Però bueno, sobretot d'una... És que hi ha molta renova aquí a la plaça ara. Justament hem de conviure amb el repartiment de serena. Però bueno, han dit Ainara...
0: I Lorena.
1: Lorena i l'altra...
0: I després, no, l'altra no juga a nosaltres.
1: Ah, no juga. Bueno, Ainara i Lorena... Enhorabona, moltes felicitats, m'ho fan així a la creu els dits de victòria i també a tots els jugadors i jugadores que esteix també a Sagrada. Mira, ara sembla que s'animen, tu. Però només ho sembla.
0: No. Bueno. T'ha mostrat que se van fer... amagos i s'han regatejat.
1: Sí. Estan ben entrenats.
3: No forcem la jugada.
1: No la forcem, però bueno, el que sí que hi ha que no pot ser una bona, la felicitació que mos ha fet el poble en nom de l'Ajuntament i que sigui per molts anys i que un altre dia puguem dir no n'hi ha 40, són 80 o 100.
0: Nosaltres quan vam començar sempre dèiem que l'objectiu en els 6 o 8 anys poder anar un dissabte o un diumenge al camp de futbol a veure l'Atlético Villacarlos femení de dones. Sabíem que nosaltres no arribaríem a fer-ho, que nosaltres estàvem per 4 anys, però també sabíem que un dia podríem anar al camp de futbol un diumenge a veure-les jugar.
1: Molt bé.
0: I ja queda menys, cada vegada queda menys.
1: Molt bé. Ara ja estic per... vull fer. I... tinc que apuntar amb
2: meu. Aixeca calor.
1: Bueno, sobretot, ja per acabar, si vols desitjar unes paraules de part teva i de part del club a tothom que ens està escoltant.
0: Sí, per una banda, aprofito aquest moment que tinc.
1: I tant.
0: De que ja hem sortit de la directiva per dir que aquest projecte de futbol femení està recolzat sempre i és part de tota la directiva. És una feina que tothom ha estat damunt per ajudar. Hem de donar també les gràcies a persones que ens han ajudat desinteressadament, que no puc dir un nom i dos perquè és que són moltes, que han donat el seu temps per anar al camp, per ajudar-les, per cuidar-les. Donar les gràcies també a totes les famílies que han estat darrere, que les han acompanyat, quan els ha costat a vegades els han donat suport per venir a jugar. A les administracions, perquè som bàsiques, un club tan petit com l'Atlético Villacarlos, sense les administracions no podíem fer res. I després, bueno, allà la part de totes les nostres famílies que ens han hagut d'aguantar, que han hagut de cedir temps, i que han pogut entendre que teníem una passió i que, bueno, que dedicaven un temps que li llevàvem a la resta. I a elles que, fa, que és una passada veure-les, que continuïn així i que ja queda menys per anar al camp a veure un partit de futbol gran d'elles.
1: Clar que sí, com dèiem fa una estona que xerraven fora micro, aquesta alegria de que també tinguin un lloc, ses fietes, a un puesto on semblava que hi havia aquell tabú, no? Estem al 2026, això ja està més que borrat, i que per pigar-li un xut a sa pilota, i evidentment hi ha molta cosa més darrere, qualsevol és vàlid. Bueno, no, jo no serveix per jugar a futbol, però vull dir, si t'agrada i tens il·lusió, pues... No, bueno, sí, això sí, anar a mirar.
0: En aquest temps hi ha hagut moments increïbles. Me'n recordo el primer dia que vam fer un partit amb un equip de Ciutadella, el segon any, les cares d'emoció que tenien és que és indescriptible.
1: Clar, clar.
0: Veure-les nervioses, alegres, abraçant-se, cantant, era com... Quina cosa més polida.
1: Hem lograt alguna cosa, no? Hem aconseguit fer alguna cosa.
0: Hem aconseguit que ja es tinguin l'espai que es mereixien, i que tothom la valori, que formen part d'això, i que puguin disfrutar com els fiats, que hem disfrutat sempre.
4: Això anava a dir que en qualque temps saber un esport només masculí, i que ara la dona ha demostrat, i a més ho ha demostrat perquè han estat campiones, que la dona pot arribar també a fer qualsevol cosa que se proposi, i a més jugar molt bé, perquè és que les dones també juguen molt bé.
0: Totalment.
1: Sí, sí, jo apost, m'estic més veure un partit d'elles que no d'ells, així de clar. Però...
4: Sí, senyor, t'alegra més la vista.
1: No, és més que res perquè veus que juguen.
4: Juguen, sí.
1: Que juguen i que no estan allà, ara aquí, ara allà, ara no sé què.
0: I que competeixen moltíssim, però et diria que ho disfruten molt. Crec que ho disfruten més que nosaltres, que els tiets, perquè durant molt de temps no ho han tingut.
1: Això mateix.
0: I jo, quan veig un partit de fiets, veus que competeixen i tal i qual, però quan veus els partits d'elles me fa la sensació, tal vegada és un defecte per l'emoció i de veure el que hi ha, però jo crec que encara ho disfruten més.
1: Sí, sí, segur que sí.
4: És que aquí, jo ja tinc uns anys, aquí era molt estrany veure una fieta que jugava aquí a l'esplanada, veníem a jugar com ho he fet sempre, i lo millor hi havia una fieta que jugava amb una pilota amb els fiets, però ho veus com a raro, perquè... I potser n'hi hauria moltes més que els hi hagués agradat, però és que com no s'atrevien, perquè hi havia, bueno, això que dèiem.
0: Havia l'estigma, havia males paraules, podia arribar ben insults.
4: O dir, mira, és com un mascle, o qualsevol cosa que t'has de veure,
1: ni caps ni peus.
4: Exacte.
1: S'anaven reproduint.
4: Anar millorant cosetes, gràcies a Déu.
1: I que almenys en qualque cosa podem dir Molt bé, no sé si des dels estudis qualcú vol dir-li res a en Lluís Fer.
3: Gràcies per la intervenció i gloriós Sant Jaume.
0: Pues igualment, gloriós Sant Jaume a tothom i anem a gaudir amb germanor d'aquests dies.
5: Enhorabona per tot el que heu fet i sou merescuts d'aquest títol que us han donat dins la programació de les festes. Però molt d'anys i endavant.
0: Moltes gràcies. Gloriós Sant Jaume i vamos Villa Carlos.
5: Vale. Salut.
4: Arriba.
1: Vale. Moltes gràcies.
4: Adéu. Un gust.

0: I ara sí, Santi, si t'assembla...
1: Pues, Toni, gràcies als companys, gràcies als companys i companyes de la passa esplanada que estan aquí amb aquestes entrevistes que han tocat totes. Els camps, eh? Club de Jubilats, Colla de Geganters i Grellers, Atlético Villa Carlos, l'equip de les dones que han estat...
0: Tota la gent del poble.
1: Tota la gent del poble. Sí. Bueno, el programa de festes ho agafa tot. Sant Jaume ho agafa tot. I, bueno, de manera modesta... He volgut fer quatre notes, no, jo no som grossador, però bueno, he volgut fer una cosa així, no és un poc així, que de qualque manera tingui sentit, i si te sembla bé, ho començarem. Vale, Toni?
0: Vinga, ara ets hora.
1: Diu, l'estiu 2026 segueix avançant i m'ho s'apreta la calor. Això no és aguantador, però segur que ho tindrem que aguantar. Glots d'aigua fresca en coca dolça, refrescos, gelats... i un bon ventilador o aire condicionado per m'olofaran ben passar. Arribat a juliol, Sant Jaume Gloriós ja para aquí. Gran apòstol i peregrí que s'estima el poble del Castell, amb fervor i festes amb molta tradició, en què no s'apreti molt la calor. Així ho diuen i humanen els carrers, els mostradors dels comerços i les botigues, les façanes enramades i engalanades per aquesta gran ocasió. Hi ha concurs i que guanyin els millors, fent honor a l'ingeni i a l'imaginació. L'Ajuntament del Castell ho té tot preparat, cartells, dibuixos, i ho té tot decidit, i programes de festes presentat i repartit com Déu mana. Festivals... mercadillos, exposicions, ensat en sa extensa i festiva programació, esperant els dies grans de sa celebració, que són els millors. Són dies especials, assenyalats en el calendari, molta feina i preparatius, respectant ses costums i tradicions, com ho feien els nostres majors, i així mos van ensenyar. Amb el temps passa i les coses baraten, però no podem badar. El programa ja està repartit per el poble, pels carrers, per les places, urbanitzacions, cases, pisos i alguns rincons. I si qualcú li falta a cultura ha d'anar, per cercar-lo, per estar ben informat, que la festa s'hi humana. Músiques, concerts, carrers enramats, tot el poble ben animat, igual que els veïns amb en Joan Reinés i el seu teclat. Homenatges, berenetes per als nostres majors i jubilats, ran de flors i besades, pastes caseres, xocolat i cocabamba per tothom. A ranxo recordaran en sobirats, i de més cantadors i sonadors tots aniran ben animats. Aniurà de totes les edats, cantar sense aturar, cançons de moda, veneres i tradicionals. Som el millor que hi ha en el poble i tots són uns cracs. No hi faltaran els sopars a la fresca dels bons veïns, com mana la tradició, receptes antigues de sàvia, refrescos, aigua fresca, bona síndria o meló, cantares que són el millor per al poble ben animar. Segur que tots així ho faran, amb poble, amistat i germanació. I també no hi faltaran les cançons dels entonats. Els gegants del Castell, en Jaume i na Roser, en Xec Calvet el pintor i sa família Simpson ballen, surten a passejar amb els grellers i els geganters per sa festa animar amb el seu començament. Avui es diu, avui és el dia d'espregó, plaça esplanada, plena de públic i generació, esperant es balda i es nombrament des castellufa de sang, moments d'expectació en set joves de Atlético Villacalos i el senyor Pachón. Antoni Sanz Cardona és fabioler, és espregoner, que el sentirem ben animat i ben sonat. Emocions a tot de tambor i fabiol, com marquen els nostres protocols. La festa està encetada, Sant Jaume ja ha arribat, i després sopar i ball, que això no té torall. De bon matí, per anar de caixers i cavallers, que l'Ajuntament a si humana i convida, a la plaça d'esmercat, bona taula posada, homenatge són, a ses coques, pastes, salada, xocolata i un bon berenar per agafar força, recordant en Ojarita Roca i a Nación, que el cel siguin, o són. Ràdios Castell, amb el seu grup de col·laboradors, en Xavi, n'Andrea, en Nini, en Toni Pons i un servidor, en sa seva festiva programació, a sa plaça Esplanada i en els estudis, com ja marca sa tradició, i així ho feien Andrés Ferrer, no hi faltaran ses telefonades, felicitacions, entrevistes i emocions. Disbarats, convidades, cançons, repicada de campanes, replec, dispar de morterets, emocions i alegries compartides per a carrers de gegants i cagrossos, solemnes completes, i arribarà també de nou ses noves vivències i emocions, ses completes ben solemnes, i es jaleo, que no pot faltar, verbenes, rebeldes i balls, per animar l'ocasió. I en acabar arribarà el dia de Sant Jaume gloriós. Ja sortirà el sol, sonaran els tambons i ses trompetes de sa diana florejada, el replec i el tot de Fabiol, i una altra vegada sa colcada arronsarà per els carrers marcant sa tradició. I tornam a començar. Banda, gegants, autoritats, formaran sa pujada després d'haver fet es berenar, xocolat i coca, panès de sobrassada, cap a sa missa major al Roser, aigorrós i animada sa tronada, que avança i anuncia que comenci sa davallada, pilotes, polos, poals, esquitxos, mangarades, sa festa se presenta ben animada, i en colca calorada, però tots han d'anar ben refrescats. I el darrer jaleo no s'està esperant, i després les canyes verdes i es volem vi, i després la convidada. Arribarà Santa Anna, tothom cap a Cales Fonts, després des de matí haver ben reposat. Piragüisme, regates, joc d'escapellet, música menorquina, i per acabar, focs artificials a mitjanit, que serà el punt festiu i final d'unes festes que s'acabaran, però que tornaran l'any que ve. Gloriós Sant Jaume!

0: Molt bé, Santi, moltes gràcies.
1: Bueno, he fet un repàs ràpid. Desprograma.
2: Com sempre, en Santi fa un repàs de tot. Ell ho sap tot. Gràcies, Santi.
1: A vosaltres.
2: Passat per totes, a totes a festa. Mira allà dalt, Xavi. Tens
0: set sombrilles
2: posades.
0: Una de blava i l'altra de color groc.
2: Oi, d'allà ho veuran la mar de bé,
0: Sí, ho tenen
2: a primera vista.
0: El rellotge de l'Ajuntament, que per cert ha fet unes quantes setmanes que no hi era, no sé si m'ho vau fixar.
2: Que va bé ara.
0: Sí, ara va bé, però vull fer unes setmanes que està aturat i també el van llevar, suposo que l'han arranjat i ara ja torna a ser aquí gojós per celebrar les festes. I falten, bueno, uns 18 minuts més o manco per arribar a les 12 del migdia, que hi haurà un altre dels esdeveniments de ses festes, que tot això són cosetes d'aquelles que se van afegint.
2: Ara i crec que venen.
0: I tindrem es bomba i tenim a partir de a les 12 que faran aquesta sonada i que comencen a rodar es poble. És com si diguéssim arranxadors. I ara tenim un altre convidat que ens hem sentit a primera hora, però ara ens ho faran en directe per nosaltres, que són els pregoners populars, els saig que m'ho fas pregó en nom d'Espalda i el seu tamboriner.
2: Podeu atracar molt bé, mos...
0: I almenys ratllarem amb ells perquè ara després
2: us sentirem millor.
0: Molt bon dia, com
2: estàs? Hola, bon dia, com ha anat?
3: Molt bé, moltíssima.
4: Toni.
0: En Toni, que és el pregoner popular o no sé com ho dius.
4: Sí, et saig pregoner.
0: Et saig pregoner del Castell. I també tenim en...
4: En Joan Pau.
0: En Joan Pau, que molt sona tan bo, eh? Bueno, a les 10 i pico, que després del primer toc de Fabiol heu sonat per primera vegada i cantat per primera vegada o recitat per primera vegada el pregó. Ara ja heu fet un pot de ruta, encara teniu més punts on anar.
4: Ara ja és el darrer punt. Hem fet totes les entitats socials i culturals del poble, quatre comerços importants, en els cap de cantors principals del poble, i ara ja fem la ràdio Castell, com cada any és darrer.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Us ho agraïm. I ja us toca anar a descansar, perquè heu fet un bon trull avui. I bueno, ja supos que pensant pas l'any que ve, ja no?
4: Sí, ara ja supos que, bueno, sempre ho deixam quasi per lo darrer, però l'any que ve us hi posarem antes, prepararò, i abans el fem un poc més curt, que enguany està molt llarg.
0: I com acadeix fa que fas el pregó, tu?
4: Enguany és el tercer any, jo i el meu company, en Joan Pau.
0: En Joan Pau i tu. Molt bé, doncs anem a escoltar aquest pregó aquí ja en directe per tota l'audiència.
2: Sí, perquè és molt emotiu i aquesta genteta que no pot sortir de casa seva ho podrà sentir.
0: Vinga, endavant.

0: Banc Festes de Sant Jaume 2026. Bons veïns i visitants, per ordre de senyor Balla, es fa saber en general que les festes de Sant Jaume Castell han començat. Hi haurà bulla i espectacle, bons moments assegurats. Benvinguts i benvingudes, sigueu tots ben arribats. En les festes encetades guardarem un pensament per persones estimades que aquest any seran absents. Són les dates senyalades, festa grossa i sentiments. Mai no queden oblidades si en el cor estan presents. Seran dies d'afluència, d'alegries, bons moments, d'oblidar les diferències, les disputes inconscients. Respectem la convivència, respectem tota la gent. No volem cap violència, que tothom campi content. Serem gent acollidora, un exemple d'intencions, una mostra encisadora que Sant Jaume mou passions. Serem gent encantadora, serem poble d'anfitrions, que s'estima i s'animora de ses pròpies tradicions. Respectau tota sa festa, cada acte el seu moment, de cantau es qui molesta i en es qui ho fa malament. Entre tots farem sa gesta de fer un Sant Jaume excel·lent. Bé si suma, no si resta, juerga bulla i bon ambient. Hi ha cavall, hi ha caixer, hi ha festa assegurada, hi ha asa i fabioler, hi ha jaleos i colcada, hi ha canyes i també aigua ros i una pomada. Que vos ho passeu molt bé i feis bé el que vos agrada. Hi ha cac grossos i gegants, i diana florejada. Hi ha un raig de bons instants, fira, traca i de ballada. Hi ha música d'infants i també de gent granada. Hi ha bordell per els voltants i per tot una gentada. Hi ha festa marinera, per Santana que les fonts, per nedar fins a vorera i regates pels més bons. Capellet en sa bandera, amb un premi si respons. Es nainai d'una vanera que t'engronxa amb els seus sons. Hi ha pena i enyorança quan sentim es de retoc i mos queda s'esperança de tornar a començar el joc. Per record una alabança, una llàgrima de groc, que Sant Jaume mai no cansa i sempre mos sembla poc. Que es pregoni d'op es poble que Sant Jaume ha començat, pobre, ric, pagès i noble, que tothom quedi avisat. Per ordre del nostre balla, el senyor José Luis Camps Pons, bones festes de Sant Jaume. Menorquins i visitants, gloriós Sant Jaume.
1: Molt bé, bravo, bravo.
2: Molt emotiu.
1: Pues, moltes gràcies.
2: Que passeu un bon Sant Jaume i no passeu gaire calor.
3: Joan Pau.
1: Com t'ho has estat passant avui?
3: Molt bé, molta calor, però moltes ganes de la festa.
1: Tu és el tercer any també que...
3: Sí, vam començar junts i encara seguim junts.
1: Ben fet. Pues,
2: bona parer, veu.
1: Sí, que ho acabeu de passar bé, que tingueu un gloriós Sant Jaume i ara ja a descansar i a viure la festa d'una altra manera. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Gloriós Sant Jaume i bones festes.
2: Saludàmenes. Bueno, els qui fan feines, qui es tenen aquí.
1: A la d'obra,
2: Serena. Ai, calor.
4: Serena, que
1: Sí, sí, Arena. Aquí ara ens falta només un poc d'aigua per tenir la platja.
2: Ara sí, ja? Sí, ai, que bé.
1: Ara una sota aquí.
5: Podrem fer castillos d'arena.
2: Xavi, que me fas calor. Ja dic que, mira, te contaré una cosa que potser... Segur que en Santi ho sap, però bueno.
1: Vinga,
2: jo dic, mira, ja... Tantos, no dic... Sí, pues sempre ser una cosa nova.
1: Unes ulleres que he trobat, graduada.
2: Han trobat unes ulleres.
5: Ai,
2: se han caído. Vale, idò.
1: Unes ulleres.
2: Una fieta. O poses nom dins.
1: Objetos perdidos. Tinc, tonc, tinc.
2: Que poses nom, avant?
1: No veig cap nom.
2: No poses nom?
1: Però diria que no estan graduades.
2: Sí, posa... Aquí, això que posa, aquí, al costat. No
1: sé què emet. Ah, no, Sofia.
2: Sofia, veus?
1: Sofia P5.
5: Sofia, unes gafes.
2: Si qualcú es diu Sofia, ha perdut unes ueres color fúcsia o rosa.
1: I ha fet P5.
2: Pues són aquí. Pues mira, te contava, Xavi, que una amiga que han passat dues germanetes, la germaneta, diu, no diguis qui som. Dic, com? Faltaria més. Hem passat na Nat i na Maite, Sant Dani, i na Maite me contava, diu, saps per què la bandera és vermell, nostra, qui du...
1: La
2: de Sant Jaume. Diu, perquè de fet, Marec, que només n'hi ha dues, però que la de l'O pot ser que també sigui vermell?
1: No.
2: Ho han dit?
1: Sant Climent pot ser.
2: O Sant Climent. Ara, bé, jo m'he quedat en la de Castell i és que diu que és perquè el sant va ser màrtir.
1: Això no té
2: això. Veus? Jo això no ho sabia. Sí, sí, sí. I les altres són blanques.
1: Són vermelles, són ses... sants màrtirs.
2: Doncs pues mira, segur que jo dic que ho devia ser per molta gent, però mira, jo no ho sabia. Jo la bandera vermella la trobava preciosa. Que te digui.
1: Ah, hi veig diferent.
2: Toca't a fer una foto.
1: Que després es farà viral i... No pot ser.
2: Quan mos entra una miqueta de brisa,
1: sí,
2: no sé si és que mos dona la sensació serena, que és marina.
1: Jo crec que ara mos tindrien enveja, és que estan dins el locutori.
2: No sabeu.
1: Aquí tenim una fresqueta.
2: Quina alegria mos dona.
1: Que hi ha serena aquí.
5: Nosaltres tenim esventall.
2: Esventall, bueno, nosaltres també, Bueno, ara el tenim damunt la taula, perquè mos han decantat un pot de la taula.
1: Fa una mica de brisa.
2: Fa una miqueta de brisa.
5: Brisa marinera, que estem al castell, antic poble de pescadors.
2: Exacte, tenim el gigant la Roser i en Jaume que presideixen aquí l'Ajuntament, bueno, la porta de l'Ajuntament, ja tenim bé davant. I jo me fixava, Xavi, que mira, el capell sembla que li rossa el balcó.
1: Sí, bé, m'ha pes que fa...
2: O fa, dóna sensació.
1: Allà està pai, diguéssim.
2: Claro.
1: Que és la façana, el que és el boi...
2: Sí.
1: La barana, I, clar, el tapai és una mica més llarg.
2: També
1: i,
2: vem...
1: I, clar, el xerrell...
2: que sí, tapa sembla que li t'ha el cap, sí, i ella també.
1: Sí.
2: Després veiem per aquí també els farians que ja col·loquen també, vejo, toldos i...
1: Sí,
2: bueno, ja preparant perquè...
1: el xiringuit.
2: Ja saben
1: jo que... Jo ara me feia ganes, perquè falten com a 5 minuts o 6 per començar el bombai tenim, i no els veig aquí de vora... A veure si me'n vaig una mica per
2: abans
1: aquí darrere.
2: Si venen per aquí. Ara crec que venen. O no?
1: Espera, fem un canvi de micro, perquè
2: sí,
1: aquest arriba més enfora.
2: I mira.
1: Vaig un moment fins a Pescalós,
2: vale.
1: Per almenys donar-li les bones festes, perquè si pujar aquí dalt no crec que pugin.
4: Mentrestant,
2: abans si se'n anaran allà.
4: Una de les coses que solem fer cada any,
1: digui,
4: és donar pas un momentet a qualcú de l'audiència qui vulgui saludar.
1: Vinga, idò, a l'ataque.
5: Mira. Ja sona el telèfon.
1: Qui tenies diat a punt?
6: Bon dia. Saps en Pere de Torret?
1: El
6: motiu de la criada és que han sentit el toc de Fabiol com que si ho tinguessin dins el pati de Canostra.
1: Bon remil.
6: Ha estat una monada, això, avui. Bon, ho dic jo. Què has de tenir que dir? I saludar a tothom, i a vosaltres, que no deixeu de fer ràdio. Viva Sant Jaume!
5: Viva!
1: Gloria Sant Jaume!
6: Vinga, bones festes a tots!
1: Bones festes!
6: Adéu.
5: Bueno, Xavi, ja ho has sentit?
1: Sí, sí.
5: Que tenia sa Fabiolera dins ses pati, diu.
1: Bueno, jo ara tinc aquí ja el bon ball tenim a punt per sonar. Però més que en tens d'una altra cridada, oi que sí?
4: Ja agafarem, però, un moment. Hola.
7: Hola, bon dia.
5: Sa tia Tiba.
1: Bon dia.
7: Quin dematí, entretingut.
4: Bueno, com va, tia, tot preparat?
7: Sí, tot preparat.
4: Idò.
7: Sí, veig que vosaltres també hi esteu, ben preparats.
4: Anem fent aquí el que podem.
7: No, ha anat molt bé, ja ho he sentit beníssim tot el matí.
4: Moltes gràcies, tia.
7: Tot el dematí.
4: Gloriós bueno, Sant Jaume, per tu i per la Tonyi.
7: I per vosaltres també, per tots
4: tothom...
7: els col·laboradors i tot el castell. Que tothom ho passi molt bé, que no hi hagi cap desgràcia, sobretot. I els que estan de fora també, una besada per tots.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, tia. Un beso.
7: Vinga, un beso. Envia un beso a Natoni, també.
2: Una altra parella, Toni, no passeu molta calor.
7: Sí. Un beso, adéu.
1: Molt bé, moltes gràcies per les cridades. Tenim aquí en Marino del grup Bombay Tenim, que ara ja estan amb els nervis, no?
8: Ja estem ben a punt, tenim ganes de començar i endavant, ja, festes a tope.
1: Sí, sí, ara, bueno, començareu aquí a l'esplanada. Ja hi ha una gernació de gent, no tanta com amb el primer toc, però déu-n'hi-do, perquè anareu replegant.
8: Exacte, sempre el sol aquest fa que no hi hagi molta gent, però quan just començam a sonar, de sobte comença a sortir gent, no sé de on, però al final som un bon ranxo i això és el que ens dona empenta.
1: Com els caragols quan plou.
8: Exacte, però al revés, perquè avui no volem que plogui.
1: No, no. Res de ploure, és al revés, amb el sol, amb la música, surten.
8: Exacte.
1: Molt bé, i quina ruta fareu més o menys? Ho teniu previst? He vist que ratllaves amb la policia, supos que heu d'anar una mica coordinat.
8: Exacte, ara estem acabant de mirar un poc això, però sí, comentant de l'esplanada, farem Esquerra Ruiz i Pablo i Esquerra Sant Jaume, i després m'ho anàvem fins a on era l'antic Boomerang, a Villa l'Arpa. Allà sempre m'ho esperen amb molta festa, també. Allà dins està un pot bé, però bueno...
1: És una cova, pràcticament,
8: sí. Eh? Els músics, important, si sí, qualcú té pensat anar-hi. Primer entren els músics i després la gent. I bueno, allà on ens trobem pel poble, també, carrer Sant Jordi, i després ja tornem cap a l'esplanada.
1: Molt bé, i xerrant de músics, com a què us heu juntat avui?
8: Avui no arribem a 20, però devem ser de 7 o de 8.
1: Ah, fareu renou,
8: sí,
1: però...
8: Sí, això sí.
1: Molt bé, doncs que tingueu un gloriós Sant Jaume, que tingueu una bona ruta aquest dematí del dissabte de Sant Jaume i, bueno, ens esperarem a que comenceu a sonar d'aquí res, perquè això és imminente.
8: Moltes gràcies i gloriós Sant Jaume a tots els oients de Ràdio Castell, que tingueu molt bones festes.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Pues, ja estan preparats i, com dèiem, tenim la gent que està arredossa a les ombres cercant la manera de replegar la sombra que poca sombra que hi ha, però tot el que es pugui mantenir, més que res, fins que comencin a sonar, ja, com ha dit en Marino, ja s'oblidaran del sol i seguiran la ruta d'aquestes festes. Allà que dic a l'esplanada, bueno, a l'esplanada sí, ja hi som, però allà on hi ha la zona d'escena ja està en fase d'aplanar i de deixar-ho ben polit i ja són les darreres passes, diguéssim, les darreres rodades de la màquina.
2: Xavi,
1: que no estarà massa a sortir.
2: Ui, Xavi, m'escoltes? Sí, que tenim aquí els del Club de Jubilats. Ai, perdó, és d'Esclonàutic, que és la nova executiva, si
1: vinga,
2: vols venir cap aquí, o com ho feim?
1: Sí, no, comença tu, jo ara venc.
2: Molt bé, vale. Podeu passar per aquí, tots els qui vulgueu. Pues sí, ara s'atraquen. Hola, bon dia, podeu seure, us aniré donant. Tots heu de venir. Claro que sí. Estem molt contents. S'ho aniran presentant. El president?
9: Sí, som jo. Som president des del mes de desembre i lluïm quasi tota la junta. Na Toñi també és una... Bueno, és una vocal de la junta i en Gerard i en Armand, que són gent del castell, de d'Esclonat i de tota la vida.
2: Però el president té un nom.
9: Sí, som en Pepe Mir.
2: Molt bé. Així que s'ha renovat aquesta executiva, eh?
9: Sí, bueno, hem començat amb molta il·lusió i tal, hem fet molt de canvis, estem aprenent les tradicions del club i les tradicions del castell. Per exemple, jo la veritat és que fa dos dies de sol que la junta de caixers ve en el club, no ho sabia, em vaig enterar, és una tradició que he trobat molt polida, ha sortit molt bé, perquè hem vingut tota la flotilla d'Òptimis i dels fiers que venen a navegar, s'han atracat allà en el club nàutic. I és un acte que l'any que ve convidarem a tots els socis, enguany un poc per ignorància quasi no ho han fet, bé, convidarem a tots els socis i tota la ignorància del castell, perquè està molt polit, perquè tots els fies de, que anaven amb nosaltres s'han juntat, han fet una foto en la junta de caixers, està molt de motiu i molt polític. I allà i se veien les veles i això. I, que és una cosa que hem de recuperar, el castell. Les veles, un temps, per el que m'expliquen, tenia molt més presència a Cales Fonts, per els motius que sigui, ens van desplaçar un poc cap a Silleta i a poc a poc els hem de tornar a dur cap al poble i ens hem de tornar a fer més pinya junts.
2: Supos que amb il·lusió, perquè quan un comença pues, un, el que sigui, sempre comença amb il·lusió i segurament idees noves, coses noves i...
10: I jo penso que el que tenim que destacar és que tots nosaltres, a part, navegam sí. amb el club de vela d'adults.
2: Que el club, jo no sé 16 anys, però fa moltíssims anys que...
10: Més de 50.
2: Molt bé. Hi ha molta... Teniu molta participació en fiets, amb activitats?
9: Bueno, en guany... per exemple, a l'escola de Vela tindrem més de 200 fiets. El que passa és que potser són fiets que fan una setmana. No? Vull dir que també l'Ajuntament, a part dels que venen propis del club, l'Ajuntament ens va demanar una col·laboració perquè ells tenen un grup de fiets que fan activitats per ells i a part dels fiets que venen pròpiament de la nostra escola, també hem agafat el los de l'Ajuntament i convidam a tota la gent del castell un poc i a tots els fills del castell que vulguin venir a navegar, que sempre vinguin. I he de dir una cosa, que a l'època millor de navegar no existiu. En l'hivern nosaltres ens ho passat molt bé. Vull dir que vull animar tots a que vingueu.
2: Ara hi ha la musiqueta, eh? Després seguirem, eh?
1: Sí, tenim el bon ball tenint.
2: Ara s'anima això ja, eh?
1: Però bueno, com han dit, ells partiran cap avall, cap a l'esquerra Sant Jaume, i això serà qüestió de segons.
2: Ara quan se'n va,
1: sí, ja veig que hi ha... Bueno,
2: aquesta
1: no
2: musiqueta que se sent...
1: Ja m'ho pot dir que hi ha tota una generació que, de gent jove, sobretot, que ens segueix i van anunciar que les festes...
2: Ara se'n va.
1: Les festes ja han començat.
2: Bueno, i la senyora que hi havia aquí, que era la més antiga del club, ha agafat i se n'ha anat.
9: Sí.
2: I ella no és empaguidora. I ella no és empaguidora.
9: Bé, expliqueu perquè ets
2: no
9: sa mare.
2: No és empaguidora.
11: Ets sa nena, que, bueno, ella havia estat està molt vinculada al castell, eh? Que, i ara està, ja té una edat, se n'ha anat.
2: Fa molta calor, eh? Fa molta calor. I per aquest dies de festa que teniu...
12: Bosc Club Nàutic, com sempre, organitza les festes de Santa Anna a Cales Fonts i es diumenge a partir de les 5 o les 4 ja hi ha la regata. Us esperam a tot el poble i en els socis a fer la festa d'esport, que és, crec que és quasi l'únic poble que té aquesta segona festa tan marinera, i em sembla que és una tradició que ha de seguir.
2: Sí, perquè molt fan el Sant Pere, però bueno, no és el mateix que aquí la segona festa. Tothom de ball a Calafons, Calafons és un punt, i bueno, hi haurà escapallet o tot això, o no?
12: Sí, sí, les activitats previstes són una regata de làser i òptimis, regata de demostració, tampoc és competició, nosaltres crec que ho vegi tothom, el que fem. Després ja s'atreveix a nedant, que s'allarga troc que ve de Sol de l'Este fins a Cales Fonts, i els al·lots més petits fan de banda a banda de Cales Fonts.
2: Això t'anava a dir,
12: allà d'edats. Ve gent de tota Menorca, i fins i tot sé que és una cursa que ja la tenen dins el calendari, i fan escapallet, fem escapallet, i no sé si vindrà qualcabella llatina, sí, o millor, sí, qualcabella llatina.
9: Però que n'hi haurà quatre de mig de la mà, i l'any que ve ho potenciaran tot molt. La veritat és que enguany encara estem aprenent moltes coses, perquè un poc han agafat el club de, en certa manera, de vell nou, no? Ells tenien molt anys d'aquí, però bueno, però estem aprenent molt, i l'any que ve durant més de la llatina, si ho volen, amb els amics de la mà, que tenim una relació extraordinària amb ells, i coses que enguany us ha passat, que ha estat molt polit això, que, com us he explicat, que ha vingut la flotilla de l'escola de vela dels fiats ha vingut allà, i l'any que ve encara ho potenciarem més. Bé, vostès ja estem molt, molt il·lusionats en tot. Doncs
2: pues, m'ho alegrat moltíssim, i abans, si voleu destacar qualque cosa, dir qualque cosa que vosaltres voleu
12: Bueno, no, simplement desitjar gloriós Sant Jaume a tot el poble, a tota la gent del poble, que s'ho passi molt bé en aquestes festes, que gaudeixi de les festes dels cavalls i que diumenge els qui puguin i els hi faig ganes baixin a Cales Fonts i que seran ben rebuts per nosaltres.
2: Pues moltes gràcies, Ràdios Castell, ja sabeu, quan vulgueu, quan tingueu poca cosa a dir, a cada qualsevol dels nostres, jo, companys, tots, podeu venir i explicar.
9: Jo vull dir una cosa.
2: Sí?
9: Un dia mos va entrevistar, però que no vaig a tu, o no?
2: N'Andrea? Nadelina. Ah,
9: sí. I va dir que vindria navegant nosaltres, però no ha vingut.
2: Ah, no ha vingut.
9: Que li direu, o no?
2: Li diré.
9: Digue-li que encara l'esperem.
2: Bueno, pues, moltes gràcies i sobretot enhorabona i que bueno, estic segura que ho agafau amb molta força i que serà estupendo tenir-vos com a junta.
9: Molt bé, bé, tu també, mira, tenim dos barcos en guany que van
2: jo,
9: molt bé.
2: Jo, papà era mariner, però jo no ho som no. Molt.
9: però en guany, i també vull dir a tot el poble, tenim dos barcos que van molt bé per començar, i per començar adults i tal, i fiats i tots. Estic molt il·lusionat també perquè dos barcos que no, crec que el club no els havia tingut mai perquè m'ho permeten introduir gent que no havia navegat mai
2: segur que vindran molta gent. Moltes gràcies en el club i a tots moltes tota la junta, adeu.
13: Gràcies.
2: Ara tenim més convidats. Gràcies. M'he quedat seca, no tenc quasi ni veu perquè aquí no tenim ni aigua.
9: Bueno,
2: això
9: però
2: és gros, eh? Ni aigua. Sí que... Ara tenim... Bueno, els senyors també, que... Ara mos alegrarà moltíssim, el Lots, eh? Perquè quan hi ha cantares, mos alegram, o no?
1: Sí, sí, sí. Tenim, Xavi? Com vaig tenir, que ja han partit, però mos ha arribat... La música també
2: bueno, que contents estem
1: ets el sentís, no?
2: Ets sentit
1: pues,
2: com van?
1: En David Serra i Enrique
2: Joat, quanta estona, David? Mira
14: un cada any. Un pot de poble.
2: Pues sí senyor, molt contents de que...
1: Sí. Som els culpables.
2: Pues estic molt contenta que vingueu i estarà contenta de tothom. Hombre, no el mateix, eh? Enrique, que teniu pensat abans? Poca coseta. No pensau cantau i ja està. Això n'hi ha una que m'agrada molt. Que és un poc picantenta, que és la ranxera aquella, com... Ah? Oh, però...
14: Hombre... No xarra del castell, però xarra d'un poble mariner...
2: El castell, perfecte.
14: Que sabeu on les vaques del bou i tot...
2: I també m'agrada molt la té. Sa taquineta, sa taquineta m'encanta. Que sapis que la pos molt a sa ràdio, eh?
1: Bueno. M'ho posaré així, eh?
14: Podem moure, allò, primer, vale?

0: Molt bé, Enric, i molt bé, David.
1: És que això és ben nostre, eh? Bon festa, eh?
2: Això, preciosa.
3: Aquí, en vivo i en directo, eh?
1: En David, que, bueno, en guanya...
2: Enguany descansam.
1: Ha dit adéu a un... Bueno,
2: un deixat escau. Estan cansats ja.
1: Sí. És una etapa i dura, perquè és una...
2: És un feixuc, la gent es pensa una cosa que està regant la guitarreta, però...
1: Bueno, no és igual tocar la guitarra quan vols, l'hora que vols...
2: Ni quan tens ganes, ni quan no tens ganes...
1: Quan tens pena, quan no tens, quan no tens humor... Vull dir que...
2: I que perquè no és el que sembla, la gent es pensa que un negoci va tot sol i darrere hi ha molta feina... La gent veu de dalt que hi ha molta gent i no sap que darrere hi ha una feinada i que si no hi ha les taules plenes no s'hi guanya, no, eh? Perquè pot ser que hi ha molta gent, però té que haver les taules plenes, si no...
1: Donar-te les gràcies per tots aquests anys, això, per mantenir-lo...
2: Tots aquests anys ho he fet amb molt de gust, perquè...
1: Has mantingut escau, la seva essència, que és molt important, i ojalà pues, aquesta persona...
2: I aquesta gent són, pues, tenen interès, li fa falta que li donin una empenta, i claro, de confiar una miqueta, i si després si no funciona, pues, que ho va fer un altre.
1: Ho mateix.
2: Les coses són com són.
1: Tot anirà bé, perquè escau no s'ha de perdre. Ja han perdut moltes coses en els pobles, escau ja no s'ha de perdre.
2: Escau realment no és escau, és la gent que hi va.
1: Exactament.
2: Llavors, si la gent no hi segueix anant i segueix tocant la guitarra i cantant, escau, perdó.
1: Si gent com con Enrique, que és una...
2: Va, que cada dia hi és, jo els dies que puc i me fa ganes i vaig. Però clar, si gent que venia no ve... Ah, i ara què farem, i ara què farem, què? Pues tu baixa i ja veurem què fem. I... Aprofiten el bar que fan un pot de menjar. Jo no podia aprofitar, perquè jo tenia un trasfet petit i no podia estar més, aleshores ja si feia més estona ja podia volar llit.
1: Està molt bé, perquè un pot de ballar una hora i després diu, pues mira, faig un ressupó aquí.
2: Exactament. I així, per almenys, mira, aprofiten el bar i si volen obrir matins, perquè obren matins.
1: Perquè antes, pues mira, tenies que venir ja sopat i després ja venien de l'estat i així poden anar inclús més prest i poden...
2: De totes maneres, és difícil mantenir un negoci avui en dia.
1: Sí,
2: pues. Veus el castell que tot va caigent, les botiguetes, els bars que n'hi havia un munt també se'n van, n'hi ha 4 o 5 i de poc a poc, tot poc a poc, poc a poc. Aquí que passava, venien a sopar a l'Espanya, després anaven en el salón, després baixaven en el cau i després anaven a la discoteca Tònic.
1: Exacte, així, això era.
2: Això
1: era la volta.
2: La ruta de Bacalao. I ara
1: hi queda... Ah, no hi ha discoteca, si no ballar.
2: Ni discoteca, ni Espanya, i només hi queda el cau.
1: Oh, sí. Puestos emblemàtics, molt, molt importants.
2: La gent es pensa que mantenir un puesto d'aquest és molt dur, i no, això, no. No es pensava que...
1: Negocis
2: avui en dia. No ho estiguem cruixits.
1: No, sí.
2: Ho estiguem cruixits. Cruixits, impostos i punyetes.
1: I que el que dius, que abaratat les persones, abaratat la gent, esguts, no m'ho són d'allà.
2: I tenim sort que aquí
1: venia
2: molta gent jove, gent jove encara, però bueno. Vinga, Enrique, fem aquella.
1: I mentre hi ha en Enrique, que canti.
3: Te volia demanar una cosa, David, quina valoració em fas de tota l'experiència viscuda en escau?
2: Bueno, tu has de pensar que jo som del castell, escau. Ho hem amat molt, de ben petit, perquè jo ja tocava guitarra i ja hi anava. I és una valoració boníssima, perquè jo he conegut moltíssima de gent, he passat molt bones estones, he passat estones molt dolentes. Bueno, com tot, com la vida té sol, bon moment.
1: Segur que has conegut molt de genteta aquesta que no sabem ni siquiera que ha vingut a Menorca, que ha vingut a Nascau. No ho dic, qualsevol d'aquestes fa bona.
2: Mira, hi ha gent que ve a Nascau, famosillos aquests, jo ni m'enter.
1: Ni siquiera saps qui
2: s'ha de dir. Me dius la gent, mira, hi ha aquest tal lloc. Ni el conec, saps? Després hi ha Coco cantant, després sí, a vegades faig... Si Coco, faig així la jove cantant, no sé, però hi ha... Quan ell ha fet 11 anys, i en 11 anys ha vingut molta gent que cantava i que no cantava, però molta gent que cantava han repetit, i han vingut a veure-nos una altra vegada, i gent que ve...
1: Aquella essència.
2: Sí, i gent que ha vingut cada any a veure-nos per l'essència aquesta que tenim, de la cançó menorquina i que ens agrada, saps? Però gent s'ha d'acostumar ara que hi haurà una altra gent,
4: però no va a compte de que hi ha aquesta gent, la gent estrangera, perquè ve bastanta gent estrangera. La gent estrangera és molt diferent de l'espanyola. Perquè els estrangers, quan jo canto de cantar, m'aplaudeixen, inclús venen, quan me'n vaig a la moto, venen a la moto, saluden merda que me'n vaig, perquè he cantat i entretinguts.
1: Però saps què diuen? No hi ha ningú profeta en su tierra, no sé què ho feia. Som els nostres i sembla...
3: A veure si te cridaran per fer una gira...
1: Mira, ahir hi havia un senyor que vaig veure, que ara ja no sé si és pel mòbil o per la tele o pel que sigui. Bé, el cas que va ratllava i de... que trobaven era unes entrades per uns de natius d'allà, no sé si era per Canàries o bé, i diu, la gent poses una entrada per la gent d'aquí i a lo millor no ho va, ho troba que ve un de fora i paga el que no està escrit i van. I com és que som així, eh? Els nostres de vegades això no tindria que ser d'aquesta manera que no es ve.
5: Rellant d'escau i de ses nits memorables que molts, la majoria de nosaltres han passat, un record vull fer jo a Ana Pepa.
2: Ana Pepa a vegades ve també, sí.
5: Perquè per jo ha estat, bueno, un encant.
2: Ana Pepa, si jo li dic que baixi, ella baixa, eh? Però sí que ho té. I na Maria també, na Maria de Xorrona.
5: Sí, també.
1: Sí, també
2: venen.
1: Veig també que ve en Joan Serra, també el veig, sí. També.
2: A veure, se'n fa un ambient guapo, el que passa que sí. El que diu, com que obren per sopar, clar, la gent d'aquí no sopa, els d'estrangers sopen molt prest,
1: sí.
2: a les 7, i comença a veure gent, i ets lligada, perquè s'està molt bé allà davall.
1: Ja està molt bé, clar.
2: Vol a mà, no hi ha ningú que t'emprenyi un cotxe, i què passa, que la gent li agrada, i si encara li poses un pot de música en directe, els estrangers són molt agraïts amb això.
1: Sí, no sé, és un pensament ment, o és que jo vull que ho sigui així. El millor, si que de vegades dèiem, ai, mira, si posen un bar de vora el teu bar, ai, no m'anarà molt bé, però de vegades no és
2: no.
1: Així. De vegades, allà, si hi ha...
2: ara, per exemple, hem posat pizzeria, i va la Mar de Bé, també, tenen gent...
1: Té més gent, estira gent, a lo millor
2: tot fan
1: una pizza allà, han acabat, ja s'atura en l'altra banda.
2: El passeig també s'ha acabat, i en volta, també. Aquí dalt han fet l'aparcament, el pàrquing, també, i vull dir no.
1: Jo crec que hi ha moltes possibilitats ara,
2: sí.
1: que l'acord...
2: El que passa, per exemple, hi ha gent que és dolenta.
1: Hombre,
2: per tot. Hi ha gent que és dolenta i sempre...
3: Cada dia, pràcticament, i cada dia compta.
2: Sempre coca comentaris, saps?
1: Va,
2: sempre.
1: Però comentaris...
2: Però jo sempre he dit que xerrin.
1: Sí.
2: Sigui bo o dolent, però que xerrin.
1: No és mort.

0: aquesta ranxereta picante. Però bueno, no hi ha res mal dit, tot és...
1: Que no et ve? Insinuat.
0: Xavi, moltes gràcies per venir.
2: No pot faltar aquesta cançó.
3: Ui, Sant Jaume, tingueu, i sobretot seny.
0: Sí, i que...
3: Enrique, que a tu t'agrada molt llevar en sa moto.
0: Alerta i doncs sa moto, perquè pomadetes poques, eh?
4: Cap, pomadeta, cap.
0: Una cerveseta.
4: Tampoc.
0: Tampoc?
3: No veu, ara, ja ho deixat.
0: Bueno, i d'així no hi ha por. Pot anar per tot.
3: Bueno, molt de gust un cada any. I...
0: Igualment.
2: Gràcies, David. Gràcies,
0: quedam...
2: Enrique.
0: Per l'any que ve.
3: L'any que ve.
0: David? Eh? Moltes, moltes
3: Vinga.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Bueno, apuntat.
3: Vinga.
0: Adéu, Sant Jaume.
1: Gràcies i glòria, Sant Jaume.
0: Ai.
2: Quines cançons.
0: Que no passem tanta calor abans si fa... Com, eh? Alerta, no, alerta.
1: Soratgeta que t'hauria de seguir, eh? Ja.
4: L'essència d'escau que fa honor a la cançó marinera en aquest antic poble de pescadors que és el castell. Aquest cau, aquest cau, Déu-n'hi-do, tinc un record de totes aquestes persones que també van passar a pescar tots aquests anys.
2: Que sí, és un puesto indispensable, sí. Aquí és castell...
4: Estic d'acord amb tot el que han dit, que bueno, han passat els anys, el castell ha baratat, com tots els pobles...
2: I aquesta ruta de sopar a l'Espanya,
4: sí?
2: D'anar al Salón i després...
4: És que he fet teatre al Salón.
2: I acabar a la discoteca era...
0: Ui, ara reguen els lots.
4: Ara
0: jo me posaria de balls.
1: M'has arribat. Que no deien que volien aigua, però mira, jo la tenia.
0: Aigua!
1: I ara, si m'ho reguessin, potser espaiaria
4: una cosa. Nini, t'he de fer una pregunta, Nini.
0: Sí.
4: Demà, si fa molta calor, quedaràs a sa de ballada o no?
0: I, bueno, i tant. Sí, compte, i aniré a mirar, vam, si me toca, bueno, puc agafar qualque polo de Can Pedro, Pachón.
1: Jo crec que millor que toqui qualque ruixada.
4: Però Nini, que t'ha arribat mai qualque esquitx o no?
0: Sí, qualque esquitx, però vaig viva un poquet, saps? Sí.
1: Jo un any vaig quedar xop, però xop, sí. xop.
0: Sí, sí. Ells, jo te diré, hi havia un temps que, bueno, tiraven aigua i de vegades, pues, tiraven aigües... a les autoritats i això, que va, sí, això va quedar, saps? Ull, i això va bé, perquè si te poses així de vora de o quan passen les caixeres, això que no en tiren, per la mare de
1: per allà,
0: que anar alerta, sí que...
1: No, clar, tot és de fer-se mesura.
0: I després, que jo crec que hi ha edats. Quan tu, que no es ve, quan tu en tens anys, doncs se posa davant

0: Fa un dia calorós com avui.
1: Sí, passa, sí, també.
0: Ho agraeixes.
1: Arribes a la plaça, que estàs aixut ja una altra vegada.
2: Bueno, que sí. Sí. Va, és que han de pensar, han de pensar que quan surten de mi, sense calor que fa, pinten sola ja, que de Vitori per avall, cap a l'Ajuntament, tothom en traje americana, calor que deu fer, i si te foten una caldurada d'aigua, millor, no?
0: Sí.
1: Tampoc és que te tiri un poal, però sí que hi hagi un poc de refresco.
0: És que treu a manguera i tot, eh?
2: Sí,
1: jo
2: me'n recordo un any a l'altura del banc, que no sé si encara hi és un banc que hi havia de so de teure doblers, un caixero, tenen un telèfon d'aquells de dutxa.
1: Oh. També,
2: de banda de cada carrer i te batiaven allà.
0: Bueno, ara tenim, ja m'ordenen també a una altra associació.
1: Sí, l'associació de vesins.
0: Associació de vesins.
1: Prado, jo dic, no ha vingut, que raro.
0: Jo...
1: Però bueno, sabem que és un dia que va tothom a tope. Però bueno, que fa un asiento. I farem aquí un...
3: Seu aquí. Aquí?
1: Jo també duen community manager, eh? N'hi ha qualcos que duen aquí, és que mos filma i... Estem ben entrenats. Bueno, jo te passes el micro, Prado.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Com va? Segur que molt accelerats, eh? No?
3: Bueno, sí, ara venim, part de la junta, mm-hmm. venim de l'associació, ha vingut el pregoner municipal, ha vingut la junta i molt bé, molt contents.
0: Bueno, pues...
3: Estic amb en Joan i en Nimma, que són part de la junta també.
4: Hola, bon dia i bones festes, gloriós Sant Jaume a tothom.
5: Sí. Hola a tothom, pues, molt content de tornar a estar aquí a la ràdio amb vosaltres, amb en Xavi, sobretot que de tant en tant fem alguna col·laboració amb el programa els diumenges. Bueno, i amb l'Ambella, que no ens coneixem personalment, però molt de gust.
0: Molt de gust.
5: I res, doncs molt feliços de ja haver començat les festes. Com a associació, doncs sabeu que sempre tenim la casa oberta a tots els veïns i també els passavolants, i estem molt contents de participar en aquestes festes.
0: Teniu qualque cosa, Prado, prevista o no, per les festes ja?
3: No, aquests dies sí, han fet aquesta trobada d'avui. Ara. Nosaltres realment ara, juliol i agost, estem com...
0: Mitges vacances,
3: perquè al final sempre tenem els veïns, per mail també, o la gent inclús pel carrer, però bueno, no, han fet aquest acte avui, que ha estat molt polit, amb el pregoner, i que també agraïm que venguin i s'ajunta, i bueno, i res, i ara aquests dies estar en família, amb amics, i disfrutar.
0: Un poquet, pots explicar, vam... que feis un poquet dins
3: l'associació. Sí, bueno, nosaltres som molt actius, som molt, molt actius, fem moltes coses, a part dels cursos que organitzem, bueno, s'organitzen de l'associació i nosaltres els li donem espai, de tot, ioga, tai chi, dibuix, cant, claqué...
5: Ball
3: folclòric, que he de dir que aquest any jo m'he apuntat a classes.
0: Hola,
3: per primera vegada.
0: Ens han tingut aquí, eh?
3: Sí, sí, un 10, eh? Jo, era una cosa que sempre m'havia fet il·lusió i aquest any m'he apuntat de Nobel, de baix de tot, i xal molt, molt. I és una de les activitats que també fem. Moltíssimes coses, i a part tenim els cines, cinefòrum, tenim xerrades, excursions, sortides, moltes coses, i després el tema de escoltar, diguem, els vesins, fer un poquet de nexe, no?, entre les institucions i els veïns també, com un pot de canalització.
0: M'encanta. Quant d'anys fa que està ja...
5: Mira, justament jo volia... Perquè ara aprofitem en aquesta època qualsevol oportunitat que tenim, perquè l'associació de veïns, primer, que és una associació del poble, sabeu que es va posar en marxa per iniciativa popular i sempre ha estat així, va? Per tant, és, per nosaltres és la casa del poble. Doncs mica en mica, sense donar-nos compte, el 2028 celebrem 50 anys, el 50è aniversari. I això vol dir que l'any que entrarem, el 2027, doncs tenim ja programats un munt d'activitats enfocades cap al 50è centenari, aniversari, i aprofitem també, que ho demanem sempre, si hi ha veïns que tenen material a nivell de documentació, a nivell de fotografies, de vídeos i tal, que estiguin vinculades a la història del poble i de la... i de l'associació, doncs serà benvingut si ens es presten tot això perquè sigui formi part de l'exposició o dels actes del 50è aniversari.
0: Pues sí, molt interessant això. Jo me'n record de quan se va fer que el papà, no sé de quina manera, perquè jo ara no us explicar, perquè no me'n record, que no sé si fem com a participacions per comprar,
3: És que, de fet, tenim...
0: Ell, jo sé que ell, bueno, pues, com molts, van participar perquè se pogués comprar i
3: se va comprar entre tot el poble en participacions. I segur que hi ha la targeta amb el nom de ton pare allà.
0: Pues segur que sí. Dic que també, bueno, perquè hem veritat de casa i no crec que tinguem res. Però això sí que jo me'n recordo d'haver-ho sentit a meva i d'haver-ho...
3: Pues és molt xulo, us veig, Joan, que tenim tots els... com unes fitxes feien, com uns pagarés o alguna cosa així, i amb el nom de molta gent del castell que va participar, és molt xulo. Farem, supos que bueno, hi ha una comissió aposta per organitzar aquesta reunió, aquesta festa, sí, i mostrarem tot això perquè a la gent del castell li farà gràcia veure...
0: Fa gràcia perquè jo no sé ara ja en aquest temps si això... se podria fer o no ho sé, però...
3: Bueno, va ser una cosa molt grossa.
4: Bé, una mica l'esperit continua, perquè quan l'associació al llarg d'aquests anys ha hagut de fer obres, no hem hagut de demanar cap préstec. I vol dir que hi ha hagut gent sòcia que ha avançat els diners i després s'han anat retornant, no? I és una mica sempre amb aquest esperit que va de l'inici, no?, de la participació, i la reforma de la casa es va fer també amb la participació de tota la gent del poble, l'obra, la feina.
5: I relacionat amb això, aprofitem per dir que un dels projectes de futur que tenim és fer accessible la seu de l'Associació de Veïns. Per tant, també demanarem
0: un pot
5: a la gent del poble, als socis i a tot, si poden fer una bestreta o poden col·laborar per realment fer aquesta obra, que ara pensem que és un dels objectius que hem d'assolir per la casa, perquè sigui oberta a tothom i tothom que pugui venir, encara que tingui una discapacitat, pugui tenir accés a tots els serveis que fem a la casa.
0: Sí, perquè és un immoble gros i necessita el seu manteniment i necessita el seu
3: gas. I tot això ho fem amb els doblers dels socis i del que replegam, sí.
0: Donar l'enhorabona a tota aquesta gent que sou, que formau la junta, perquè ningú, jo dic que fins que un no entra en un puesto d'aquests no sap la feina que du, una feina que de vegada no és reconeguda, perquè el temps és el que tenim més preciat, que jo diria que és l'únic que tenim, i quan el dones per aquest temps per bueno, altruistament, per fer coses per tots, jo ho valoro molt en això, vull dir que si no hi hagués gent no hi hauria una excepció, no hi hauria un ball, no hi hauria res, que no...
5: Sí.
0: Moltíssimes gràcies
5: a vosaltres,
0: a tots l'equip, i bueno, Gloria Sant Jaume, que passeu molt bé i que abans si no fa tanta calor us passaré per si voleu felicitar o dir res.
4: Jo em sembla que demà hi ha una davallada de temperatures, o començarem a ensumar i una arribada de tramuntana també. Mira, jo us he fet el parte.
5: Sí, és... Però jo sempre dic que ens hem d'anar habituant, perquè és cap a on anem, Vull dir que això en principi no anirà enrere, sí que anirà endavant. i ens hem d'anar preparant i habituant.
0: Sí, sí.
5: Bueno, amb moltes coses.
0: És que hi poden fer coses. Se tindrien que posar ja molt les piles perquè sí, ja està bastant espanyat. No sé si s'ho podrà arreglar o no, però el canvi climàtic hi és. I existeix, encara que hi hagi gent que no vulgui veure o digui que no hi és, però bueno, jo sí que ho veig, jo crec.
3: Res, pues això, gloriós Sant Jaume, que me lo passeu molt bé tots, i seny, sobretot.
0: Ara ja en aquestes edats ja tenim senyes, ja saps que... Ja, Xavi.
1: Bueno, sí, un poquet, sí.
5: No, escolta, jo volia també felicitar-vos a vosaltres, no? Perquè no hem d'oblidar que és l'única ràdio municipal que hi ha en tota Silla i també pues, que es manté molt gràcies al treball voluntari de moltes persones. Jo particularment conec més en Xavi perquè he col·laborat amb ell en algun programa que ens ha obert el seu programa, i pensem que és un gran valor i que li hauríem de donar més suport i més empenta amb aquesta ràdio, no? Perquè estigui ben viva.
1: Això mateix, moltes gràcies.
5: Vinga.
1: Moltes gràcies, Lluís.
5: Igualment.
1: Que tingueu un gloriós Sant Jaume i et passareu bé. Gràcies, Joan. Gràcies.

0: Olá.
1: Olá, olá. Na Nini Mosval de Cosa. Sim, olá. Espera um momento. Ara.
2: Ara, não me sentindo. Alô, já havia dito, farei filas 12. Mira aqui, não.
1: 12 e meia e 5.
2: Avui, que algú acabava ja un rato...
1: Si qualcú li vol dur cosa per dinar, na nininha, perquè avui...
2: Té cosa, però era per avui de que... Però ara me'n vaig volant, perquè...
1: Hauràs de fer una truita ràpida.
2: Sí, no, bé, cosa i ho trobarem, però bueno, és que hi ha gent que ve i tinc que estar allà.
1: Clar, sí. La responsabilitat.
2: Bueno, amic...
1: Me penso que si vols un pot de coca-bamba, no sé si tens la misura, n'hi ha encara.
0: Coca-bamba. Sí. Nini, si està obert davall que teua,
2: sí.
0: Tal vegada jo hi passaré abans si me donen dinar.
2: Ui, no ho sé, no sé si està obert, no sé si reparteixen només, no ho sé, no ho vull dir ara.
1: Que sí, el que diu de Nini, m'apenes sí? Que només serà per endutxar.
2: Només per endutxar.
1: Ja és algo, ja.
2: Però, ja és algo, sí, sí. Companys, que moltes gràcies a sempre que estem junts. Me sembla que els programes guanyen molt més.
1: N'havien de fer 3 o 4 més.
2: Exactament. Moltes gràcies perquè aquest programa especial pugui seguir d'una manera o de l'altra. Moltes gràcies a tota la gent que ha participat i que ha vingut, i també a tota la gent del poble, que passeu molt bon Sant Jaume, que no passeu molta calor, i un gloriós Sant Jaume, i fins l'aquí bé.
1: Fins l'aquí bé, Nini.
2: Adéu, Santi, adéu.
3: Adéu, gloriós Sant Jaume.
2: Adéu, Toni.
3: Adéu.
2: Beso a tothom.
3: Adéu,
1: Nini, que vagi bé. Vinga, que te faran... Avui t'escataran. Avui te diran, no dines.

0: Toni, antes d'acabar la nostra aportació humil, si tenia tres temes per tocar, si te sembla bé, que ho farem ràpidament, si te sembla bé.
1: Endavant, endavant.
0: Mira, primer de tot, agafant el fil del que no s'havia comentat en Nini Torre sobre les banderes de la Colcada, que bueno, ara ja han passat les festes de cada poble, ja han passat Ciutadella de Sant Joan, han passat Sant Martí des Mercadal, ara ve Sant Jaume es Castell i Sant Antoni a Fornells, que cap de setmana. Però sí, existeixen dos tipus de bandera. Com ha dit molt bé en Nini, que li havien dit, tots els pobles que el seu sant patró o el seu sant popular que està dedicat a les festes està en màrtir, les banderes són vermees. Per tant, efectivament, el castell, la bandera de Sant Jaume, que no trobem que la du el caixer fadrí o sobreposat, primer de tot podem veure la imatge de Sant Jaume damunt el cavall, damunt el cavall. Que no recorda lo de la leyenda de la batalla de Clavijo, que diuen que bueno, les tropes cristianes van invocar el rei que anava davant de tot de l'exèrcit, va invocar la figura de l'apòstol Santiago, Sant Jaume, i que diuen que va aparèixer damunt un cavall blanc i van guanyar la victòria contra les tropes musulmanes. La bandera que du és que aixer fadrí o sobreposat, la bandera és vermea, i du Sant Jaume de Montescavall. Però han de dir que la bandera és vermella perquè Santiago, Sant Jaume, el van decapitar, li van tas cap. Per tant, totes les pobles que han tingut el seu sant que està en màrtir són vermells, com ha dit molt bé Antoni, Sant Llorenç Saló, el van cremar la parrilla, és vermella. I després hi ha un altre tipus de bandera que són les banderes blanques o civils, perquè hi ha pobles que no tenen imatge de sant a sa bandera, sinó que tenen escut del poble, com per exemple Amó. Amó du sa bandera de sa ciutat d'Amó, no du la Mau de Gràcia. És una bandera civil, però en el cas de Sant Lluís du l'escut de Sant Lluís i el rei, Sant Lluís, rei de França. ¿Vale? Per tant, totes les banderes vermelles és perquè el sant està màrtir. En el cas de Fornells, m'acosta que la primera bandera que van treure era color blau en setè Satau de Sant Antoni, era blau marina, i la van canviar per la bandera blanca en Sant Antoni Abat, que la seva festa és el 17 de gener, però és blanca perquè Sant Antoni no va ser màrtir. Sant Antoni va viure més de 100 anys, per tant, és blanca. Una curiositat, quan veiem les colcades, Toni?
1: És que hi ha diverses banderes, també, perquè a Ló també hi ha la bandera d'en Barçola, que diuen.
0: Efectivament, se despobla. Una cosa també, Toni, que molta gent confon i que avui m'ha fet molta gràcia en Xavi quan treia Sant Jordi, és que efectivament quan van venir els inglesos era Villa Jorge i era la Villa del Rei Jorge, i efectivament és per això que la bandera del poble del castell és la figura de Sant Jordi de Montescavall, que mates d'Aragó, com diu la llegenda, no? La seva festa és el 23 d'abril, que tothom la coneix pel dia de llibre i de la rosa, però efectivament també podien dir entre cometes que Sant Jordi és patró de... podia ser patró del castell en què s'hagués patró, home, no? Però per què Sant Jaume? Bueno, Sant Jaume perquè van venir els espanyols, Villa Carlos, la Villa del Rei Carlos. O sigui, Sant Jaume, i clar, hi ha molta gent que confon Sant Jaume amb Sant Jordi, però bueno, la bandera groga en Sant Jordi és la bandera del poble, i després podem veure molt de balconades aquests dies, podem veure la bandera vermella, perquè és màrtir, i sabeu la imatge de sant damunt el cavall, com diu la llegenda, damunt un cavall blanc, amb espasa en alto, perquè fa referència a lo de la batalla de Clavijo, no? De tota manera, és una cosa que molta gent no està a favor, de que un sant apòstol de Jesús pues hagués una persona violenta. Bueno, però això és una llegenda, no?, que fa invoca la batalla de Clavijo, però que verdaderament la figura que representa Sant Joan Sant Jaume és la de peregrino, no? Tothom sap que és Santiago Apòstol, Santiago de Compostela, el vem pues, vestit de peregrí, com podem veure saltar major de la parròquia del Roser, no? És la imatge més vista de sant. El que passa que la vem també a la bandera vermella de Montescavall. Això també és una curiositat, no? Més cosetes. La davallada seva mentida, és que fa que se celebra aquesta davallada amb molta gent, perquè antigament m'acosta que no hi havia tanta gent com ara, i se tiren pilotes, se tira aigua, se tiren polos. Sabem que la davallada antigament, quan va començar la davallada, va començar com una protesta cap a un alcalde de l'època, que el poble es va ficar davant de les autoritats quan sortien de misses dia de Sant, es va ficar davant la comitiva, es va ficar davant la banda i van protestar contra l'alcalde de l'època, i aquell fet després es va convertir en un acte popular, com moltes coses, no?, que s'afegeixen, i s'ha convertit en el que és avui en dia, no? Tothom banyat, feien festa en sa banda, amb els gegants, amb les autoritats que van mudades, els membres de sa polcada. El trajecte que es fa és aproximadament de 230 metres des de sa parròquia fins a esplanada. Sabem que una vegada esclatat sa traca fallera, sa banda o el grup de músics interpreten frases menorquines, però també no s'han enterat que aquesta peça de frases menorquines, també ens han enterat que aquesta mateixa peça, que coneixem com frases menorquines, que se toca davant durant la davallada, era coneguda amb un altre nom. Molta gent diu que és frases menorquines, però també ens han enterat que la cançó que s'interpreta és de l'any 1929 i era coneguda com a Estilorí de Sant Jaume. El que passa que, bueno, sempre s'ha escrit frases menorquines. Jo vull creure que aquesta cançó pot tenir els dos noms, no? Estilorí de Sant Jaume i frases menorquines. El que passa que sempre s'havia sentit frases menorquines, que és el nom original que se coneix aquesta peça, no? I bueno, que és una curiositat, no?, que, com ha dit molt bé, va dir Miquel l'altre dia, un altre medi de comunicació, el castell de la davallada, on surt tot el poble, companyia la comitiva, a baix del sol, a base d'aigua, festa, bulla, fins que arribarà l'esplanada amb el segon i darrer jaleo. És curiós.
1: Sí.
0: És curiós, no? I després una altra cosa molt emotiva de les festes de tota Menorca és l'homenatge que se fa en què faci molta calor, és quan acaba el jaleo, des del diumenge de la festa o des dia de la festa, l'homenatge que fa l'Ajuntament, les autoritats i els consistoris en el caixer i cavallers de la colcada i en el cavall menorquí quan s'entrega la canya verda en la quareta. La quareta és un trofeu i la canya verda és un símbol de que se demana màxima i llarga participació dels caixers i cavallers a les nostres festes. Vull dir, quan una persona fa 100 anys se li regala una canya verda i la partida de naixement emmarcada, i en aquest cas quan s'entrega una canya verda en els membres de la colcada, la junta de caixers, vol dir que se li desitja llarga vida de participació a les festes. Per això també és una cosa molt guapa, no?, que també ens agrada remarcar, no?, aquesta participació que tenim veteranos cavallers i caixers que participen a les nostres festes. I una altra cosa també que ens posa la pell de gallina, sobretot si fa molta calor, és quan participem a les solemnes completes, que seran avui que vespre, a la parròquia i a la missa de caixers, és que se fa la benedicció de l'aigua de roses, que és una essència de roses, pètalos de roses, herbes aromàtiques, que té el seu secret d'elaboració i que bueno, és refrescant quan te tiren aquesta aigua de roses, aquest aigua ros de Montescap, que bueno, és una rebutsa benedicció de la missa de caixers i de les solemnes completes en honor a l'apòstol o en el sant del poble, i que després no podia faltar, que encara hi ha puestos que es fa el dia de la festa, el diumenge de la festa, quan tothom dina o dinava, perquè avui en dia la festa s'allarga, pues te tocaven la porta i deien aigua ros, i venia el caixer, el cavaller, a dotar el porró, perquè bueno, hem de dir que el recipient original de l'aigua ros és marratxa.
1: Samorratxa.
0: El que passa que, clar, no n'hi ha moltes, perquè és una cosa mala de trobar, encara n'hi ha moltes que en tenen, sobretot a les parròquies, quan se fan les misses caixers i les completes, però se fa més amb un porró.
1: Amb una bufabeguera.
0: Això mateix. I bueno, supos que t'ho recordes, això, no, Toni, de que tocaven la porta que teva aigua ros i te trobaven dinant amb la família,
1: sí,
0: o no?
1: Sí.
0: A que sí? A que sí? I què més, i què més, i què més. Bueno, no sé, ja per acabar, pues, recordar Estot de Fabiol, que és Fabiol dels altres pobles de Menorca, que és diferent en els de Ciutadella, que el sonido és diferent, perquè ja ho vam comentar per Sant Joan, que Estot de Fabiol de Ciutadella no recorda més un tot de guerra de l'època medieval, i els altres pobles pues, interpreten melodies tradicionals, com per exemple podem trobar en el castell Son del castell, Estot del Vall d'Escòcia, o el Vall d'Escòcia, toquen Seigurros, Sacolcada, són melodies tradicionals dels nostres fabiolers i fabioleres. Bueno, jo estic molt content de que el poble tingui tant, del poble del castell tingui tant de fabiolers i fabioleres, que seguiran la bona feina que va fent a Cristina i Antoni Pons, Antoni Sanz Cardona, i res, que sobretot respecte pel cavall, respecte pels cavallers, pels caixers, que són els principals protagonistes, i que també respecte per lo que és la festa, no? És una festa que té el seu origen religiós, popular, que està oberta a tothom, i que no celebrem la festa de Santa Pomada ni Sant Gina en Llimonada, sinó que és una festa religiosa que té els seus orígens, que han passat els anys, però se m'entén, i que han de respectar tots els que hi fan festa. No sé, que t'he que dir més, Toni, però bueno, supos que estàs d'acord en jo, que han de respectar la festa,
1: sí.
0: Respectar els caixers, els cavallers i tots els que hi fan festa.
1: I això és el fabioler.

0: aquesta melodia és que també sona en amor, eh?
1: Efectivament.
0: És mateix.
1: Toni, han passat els anys, però nosaltres quan li ven les festes dels nostres pobles, en aquest cas Sant Jaume Castell, no ens deixem endur per les vivències, per records, no podem fer de més. Tu quan veus passar cada any la colcada i sense aquestes melodies de fa violer o sa fa violera i veus tota aquesta comitiva que tanca el caixer capellà, capellana i el caixer fadrí que representa l'Ajuntament i sa parròquia o l'Iglesia, en aquest cas, com a festa patronal, a tu quina sensació tens? Un any més arriba sa festa o records o què sents? Quan veus sa colcada?
0: Jo no tinc cap res especial més que el sentiment de que el que està succeint.
1: Sí, però o sigui, t'agrada veure el cavall, però
0: sí,
1: no?
0: Sí, m'agrada veure el cavall quan arriba, com li donen la bandera, com puja, es balla damunt el cavall, sí. I després es pas del cavall pels carrers. M'encanta.
1: Que sí? I sobretot quan passa per banca teva, que tens la sort de per vosaltres que teniu aquest sou cèntric, amor, aquest carrer de les Moreres, una passada, no? Es cos de vora, es cos de Gràcia, i quan veniu pel castell també veure, bueno, es pas de la colcada, no?
0: Que guapo, que guapo. M'agrada veure passar els cavalls, m'encanta.
1: I Toni, te'n recordes de com era antigament a so de la fèria?
0: Pues sí, sí, perquè tu ho dius, vivim a l'hora planada i passàvem tot el dia entre els cavallitos, els altres de xoque, les casetes de tiro que anàvem allà a mirar, perquè nosaltres érem petits,
1: sí.
0: I no podíem tirar amb escopetes i això, però
1: jo me'n record, Toni, que hi havia futbolins i tot.
2: Sí.
0: Hi havia futbolins. I tant. Un any hi va haver un teatre portàtil, que eren marionetes, me'n record.
2: Una nòria hi va haver també uns quants anys.
1: Xavi, sí. Te'n recordes? Autoxoques?
2: Sí.
1: Hi havia la granota, que encara hi és. Sí.
2: El guli-guli.
0: Sí, s'han anat, les atraccions s'han anat modernitzant.
1: I que us en recordeu d'un senyor que hi havia, un senyor fa molt d'anys, un senyor que duu una beca amb una veu un poc ronca, que tenia una tòmbola, sí. I tocava premio sempre. No te'n recordes?
2: Què és que deia? Perrita?
1: Te'n recordes o no? I me sembla que era que venien, no sé si eren per 100 pessetes, venien unes cartes de la baraja espanyola, te tocava premio.
2: Sí, no, cada, com diu Antoni, han anat evolucionant i han anat canviant. Jo un record que tinc, perquè també durant uns anys els meus avis van viure bé a l'esplanada, tenia un boinder que donava a l'esplanada, i normalment, clar, el dia de les festes vespre ens trobaven per sopar i això, i el moment més preciós d'anar amb els xoques o de participar en el que hi havia enmig de la plaça era el vespre, ja inclús a vegades després dels focs que feien allà a
1: l'esplanada,
2: diguéssim,
1: davant del quarter, no?
2: Sí, bueno, en el pàrquing del quarter,
1: ah, mateix.
2: I el que és avui l'estació d'autobusos més o manco, deu ser per allà,
1: sí. Pues,
2: després dels focs, sortíem i anaven, i clar, i els xoques duraven la tira.
1: Que sí?
2: Era
1: sí.
2: Una passada.
1: I clar, i hi ha gent que se'n recorda, se'n recorda de ses xufletes, amb aquell gotet de xufletes, escultor, escolco.
2: Sí. Bueno, si sentiu de fondo,
1: sí.
2: Tenim ja la junta de caixers que està arribant aquí a l'escenari, diguéssim, de l'Ajuntament. Ara, en qüestió de segons, ja t'escoltau.

0: Molt bon dia a tothom, molt bones tardes ja. Tenim aquí a la junta de caixers, que ja du tota la ruta per tot el poble, que suposo que ja és el darrer puesto. Anem a saludar-los a tots. Començarem per la caixera Valesa, que és la institució, diguéssim, davant el poble. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Si te vols presentar el nom i...
1: Bueno, com a caixera Valesa, és una Paula Carbonero, i us volia desitjar a tots, en nom de la Corporació Municipal, de la Junta de Caixers i Cavallers, molt bon Sant Jaume, gloria Sant Jaume.
0: Molt bé, moltes gràcies. És el teu primer any com a caixera Valesa.
1: Sí.
0: Com estàs duent aquestes primeres hores?
1: Bé, ara ja el nervi ja s'han anat un poc, ara només queda la calor, i abans hi aixeca un pot d'airet.
0: Ho està fent, s'està portant.
1: Sí.
0: Si segueix així, ho respirareu.
1: Sí.
0: Pues, molt, molt bon Sant Jaume, molt gloriós Sant Jaume, que ho passis molt bé.
1: Igualment.
0: Si vols passar el micro a un dels teus companys...
1: Miquel Àngel.
0: El Miquel Àngel, que és el caixer capellà o la capellana,
2: sí,
0: que també enguany s'estrena. L'any passat s'estrenava
2: en Jaume,
0: i ara t'ho toca a tu. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots. Jo m'estren de capellà, de caixer capellà, de tot.
0: Això quasi deu ser com una segona donació, quasi.
2: Sí, crec que sí. No hi ha imposició de mans, però en soc avall crec que ja estic ben servit.
0: És que vaig imposar.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Que te vagi molt bé,
0: Els pots sentir en els companys, en Antoni i en Santi, que estan a
4: sa
0: l'altre...
4: Miguel Ángel!
2: Saludos!
4: Saludos!
2: Santi, a sa ràdio i a tots els de Ràdio Gens, de Ràdio Castell.
4: Antoni Pons te saluda.
3: Que vos vagi molt bé,
2: Moltes gràcies.
3: A cavall.
4: Sort i ventura! Sort i ventura!
0: Bueno, moltes gràcies, Miquel Àngel. Si el vols passar en el caixer Fadrí, en aquest cas...
5: Gràcies, bon dia. Jaume, és que deixa Fadrí.
0: Jaume, repeteixes, tu ja no vas d'estrena.
5: Sí, repeteix aquest any també.
0: Com ho dus?
5: Molt bé. Ja, un moment no hi ha nervis.
0: Molt bé, i per com aquest lloc t'ho has passat avui?
5: He pogut escoltar.
0: Això anava a dir ara. Com aquest... Molt bé, doncs que tingueu un glòria de Sant Jaume, que ho passis molt bé. Supos que a casa també deu anar a tope,
5: sí,
0: amb els preparatius, no? Com en Tom, que s'ha vingut salva. I jo tinc una pregunta, quin significat du el floc que duis avui a les vostres xulapes?
5: Aquest hivern us va deixar un company, en Xispi,
0: i bueno,
5: amb un homenatge d'ell, doncs duim aquest floc.
0: Molt bé, doncs així és que ho hagi pogut veure i ja ho pot saber, així que també aquest record i aquesta memòria per en Xispi. Seguim cap aquí, cap a la Fabiolera. Vinga, presentet també. Què és de nom, avant?
6: Elena.
0: Tu no t'estrenes, tu ja tens
6: no,
0: un pot de mili.
6: Sí.
0: Però t'estrenes com a es dissabte o no? ¿O ya había hecho una tos disante?
6: Sí, yo ya había salido en el 2023 y hoy salgo el sábado, este viernes, y Vladis.
0: En Vladis demà.
6: Sale mañana.
0: En Vladis, sí. Ha estat el primer que ha arribat, però ha desaparegut. Que ets altra Fabiola, que sabeu que és Castell, en tenim un per cada dia, perquè no es cansin.
6: Sí.
0: Bueno, molt bé. Glòria Sant Jaume, també.
6: Igualment.
0: Fa una estona hem tingut els teus companys de sa colla de Geganters i Grallers, també, que bueno, se n'han recordat de tu, dir que han dit, aquí també tenim una representació, de qualque manera.
6: Sí.
0: Molt bé, molt de gust, moltes gràcies, i que tinguis una molt bona passada de festa.
4: Xavi, li volia fer una pregunta a Elena.
0: Vinga, Elena.
4: Elena, a ver, Gloriot Sant Jaume, Elena, te quería hacer una
6: pregunta. Gloriot Sant Jaume,
4: te quería hacer una pregunta. Mira, sabemos que eres, tocas sagraia.
6: Sí.
4: Sagrà, en sa colla de geganters del Castell.
6: Sí.
4: I ara toques el Fabiol. Què és més difícil, tocar sagraia o tocar el Fabiol?
6: Ui, són igual de difícil. Són dos instruments diferents, entonces son cualquier instrumento es difícil.
0: Pensa que aquí has de sonar Fabiol i
6: tambor. Però el Fabiol és dificilíssim, subir-se ahí i tocar delante de tanta gente. Fu!
4: Pero,
6: eso es tremendo.
4: Pero, Elena, però ara que no s'oye nadie, què prefieres más, tocar Fabiol i tambor o tocar sagraia?
6: No sé, las dos cosas me gustan. También estoy aprendiendo a tocar el saxo y también me gusta.
4: O sea, que día menos pensado haces un extra con la banda, ¿no?
6: Sí. Vengo aquí a hacer el jaleo.
0: Vale.
7: Bueno,
0: Pues molt bé.
4: Que bé. Gràcies per ses
6: gràcies a ti.
4: Respostes.
0: Sobretot és fer poble, participar de les activitats del poble. Anem a... Sí, perquè ell feia així, passa, passa, però ara li toca també. És que així pagès del poble, ell també repeteix, perquè està dins del bien. Com estàs? Bueno, presentat, vinga, presentat. Bueno. Presentat.
7: Jo som en Tolo, som els que s'he casat.
0: Ai, casat, jo t'he fet pagès, tu.
7: Pagès, és company que t'he
0: casat. Perdona, jo avui duc el dia, no
7: bueno, passis pena.
0: És que s'he casat, ara. Sí. És bé que dus de so blanc.
4: S'he casat.
0: És que s'he casat. Bueno, com estàs?
7: Bé.
0: Com ho dus?
7: Molt bé, de moment. També? Hello, com tothom, però... Sí.
0: Ara ja, preparat ja per el show d'avui de vespre.
7: Preparat ja, anar a preparar cavall i...
0: I també, bueno, acabes Viani en teoria.
7: Acabes Viani, i l'any que ve ja...
0: Que feia un altre.
7: Que feia un altre.
0: O...
7: No.
0: No?
7: En teoria no podem repetir.
0: Ah, no podeu repetir.
7: No podem repetir.
0: O heu de cercar...
7: Heu de cercar un altre que vulgui sortir.
0: Ja, ja ho sabeu, tots els casats i casades...
7: Estan convidades.
0: Estan convidats i convidades. Molt bé, moltes gràcies, que s'hagi un gloriós Sant Jaume.
7: Igualment.
0: I que sort i ventura, que també diu. No sé si voleu demanar res des dels estudis de Santi Toni.
4: Jo volia demanar, si sí. Són cada dos anys, es vien i són dos anys, la persona que acaba, en aquest cas que acabau, bueno, acabau tots els qui sou, com aquest any teniu que estar fora? Vull dir, els dos anys que passaran de salt a Viani o podeu estar més, a repetir?
7: En principi haurien d'esperar, vull dir, primer hem de donar opció
0: als que vulgui...
7: no ho hagi estat mai,
4: vale.
7: Antes de poder repetir. Vull dir, nosaltres ho repetiríem en cas de que no sortigués ningú, si volguessin tornar a sortir, exacte.
0: Sí, perquè també és un honor viure l'experiència aquesta, no?
4: Beníssim.
7: Jo trobo que haurien de tots els caixers o tots els cavallers, en qualsevol moment haurien d'entrar dins la junta per saber el que és.
0: Això mateix, sí, perquè no és el mateix.
7: No és el mateix, no sé, un cavaller que s'ha...
4: Efectivament. I quin és el moment, supos que quan us venen a cercar que vostre, avui que vespre, us posau nerviosos com el primer any o no?
7: Sí, bueno, jo no sé els companys, però jo sí.
0: Sí.
7: Jo fins que no som damunt del cavall i estic a punt perquè m'havien de replegar, els nervis hi són.
4: Claro, i això també és guapo, perquè bueno, senyal que ho estimau i ho sentiu i teniu aquesta vocació de caixer i de cavaller, no? Que guapo. Pues, gloriós Sant Jaume, i moltes gràcies.
7: Gloriós Sant Jaume.
0: Ara sí que és el caixer pacient. I després tenim dues vocals, encara. Molt bon dia, com estàs?
8: Bon
0: si te vols
8: dia.
0: Presentar.
8: Ja som en Miquel.
0: Bon dia, Miquel.
8: I som els caixer pagès.
0: Ara sí, és que, mira, massa greu. A més, bueno, cadascú du les botes diferents, du una cosa diferent, i tot és un... M'ho tinc que acabar d'estudiar per l'any que ve. Bueno, Miquel, que tinguis un gloriós Sant Jaume.
8: Moltes gràcies.
0: Que, bueno, tu també és una de les funcions com a caixer pagès que també dirigeixes una mica en col·laboració de la
8: bueno,
0: caixera Vallès, no?
8: Bueno, dirigir, no, jo t'ajudo un poc en el tema de...
0: Que facin cas.
8: El que m'amanin, jo et col·loco un poquet.
0: Fer un poc d'ordre.
8: Un poquet d'ordre, un poc d'ajuda als dos.
0: Pues porten bé, no?
8: Ah, sí, és, ja, no hi ha res que dir. Bé, ells no es conec encara, perquè tots dos són nous, jo és el segon any. Ara veurem, jo suposo que en tot anarà molt bé.
0: Sí, clar que sí. Pues que ho passeu molt bé. No sé si voleu demanar res des dels estudis.
4: No, desitjar-los a tots els membres de la Junta de Caixers i també a tots els cavallers, sort i ventura, i això m'ha dit, sobretot el que han dit sempre, no? Que la gent respecti la colcada, que respectin els cavalls, que són els principals protagonistes de les nostres festes, i no em sembla que m'ho heu dit tot, no?
8: Sí, sí, hem de respectar la festa i xalar tots.
4: I és qui no estigui en condicions que no surti, no?
8: Això sobretot. Condicions de la persona, del cavall, tot té que estar en plena feina.
4: Però supos que avui en dia, segle XXI, ja hi ha més respecte que antes, no? Perquè antes hi havia bona vida de tot, gent de fora, que no sabia de què anava el tema, però encara avui en dia hi ha cocú o hi ha més respecte?
8: No, hi ha més respecte i després la gent ja coneix més la festa, després hi ha la gent d'enterra que també mos ajuda, perquè bueno, si veuen una persona que no respecta, ja és d'enterra mateix, ja el treuen perquè sí. No pot ser allà dins.
4: Som a donar compte. I sobretot també una cosa que m'agradaria que remarqués Sant Xavi i Voltros, esquinau de Montescavall, és que no us toquin les brides.
8: No, no, els cavalls estan demanant altres, no estan demanant ells. No.
4: Si no, se suef fa feina, eh?
0: Cada un al seu puesto.
4: Gràcies. Molt bé,
0: moltes gràcies. Passem a els dos vocals. Ara, que no m'equivoc, perquè ja el que queda en la llista. Molt bon dia.
9: Què Hola, bon dia. Jo soc la Sara, caixera vocal, també repetim en guany.
0: Això mateix. Tu pots repetir com a caixera fadrina o com a...
9: Podria, com a vocal,
0: o com a batlessa, o...
9: És un poc... Bueno, sí. Pot ser un càrrec que no hagis estat mai, sí.
0: Vale, també. Mira, veus? Potser és un càrrec que no has estat mai. Ja li estic dient que s'hi ha casat. Que pot ser... O no és que s'hi ha fadrí, també li pot parlar. Bueno, i ara? És que aquí estic liant. Com estàs?
9: Jo bé. Jo som molt de nervis. Però una vegada és d'altes cavall, tot passa un poc. I res, això és voler tenir-ho tot a punt, tot bé, tot aclarit, que tot surti bé.
0: Molt bé, l'any passat va ser el primer any també que te va tocar fer aquesta ronda, diguéssim, matutina que es fa al castell. Enguany, que millor...
9: Sí, perquè l'any passat va ser com un examen sorpresa i enguany ja sabíem el que veníem.
0: Molt bé, t'ho has passat bé, que és l'important.
9: Molt bé.
0: Molt bé,
9: molt bé, molt bé. Res, a xalar, que són dos dies que passen molt ràpid i que tot vagi bé.
0: Molt bé, han vingut des de... Associació de Vecins, que també hi heu anat, han estat encantadíssims de que hi hagi aquest acte,
9: sí,
0: de dir, anem a les associacions de vecins o qualsevol entitat a convidar. També quan han vingut els de l'entitat de
4: Club
0: Nàutic, també diuen, ai, qui bé, hem de convidar tothom perquè nosaltres m'ho he agafat un poc a faldaretes.
9: Clar que sí.
0: I la veritat és que també és un honor i un goig que fagueu aquest acte cap a la gent del poble, que fa feina com a formigueta, de darrere a darrere, i que en el final és producció del poble, diguéssim, no? És un... que queda volcat cap a tot el poble.
9: Pues sí.
0: Com vosaltres.
9: Pues sí, tot això fa Sant Jaume. Res, bones festes a tothom. Li passen els vocals 2.
0: Vocal 2. Que esteu numerats. Ah, vale. N'hi ha dos i que estan numerats. Així, sí. Quan la caixera valesa diu, vocal 1, firme. Bueno, bon dia.
10: Bon dia.
0: Com estàs?
10: Molt bé, molt bé.
0: Què és de nom?
10: Mira, jo sóc en Javi Merenciano. I bueno, com és meu company, però bueno, jo ja sóc un veterà, no?, perquè duc 6 anys de vocal. I ja
0: perquè t'ho pots repetir, no?
10: Sí, al final jo crec que ja el càrrec ja no es diu ni vocal, es dirà Javi Merenciano o alguna cosa així, saps?
0: Senyor Baula, que antes guaita... Mira, està a la porta, m'apesca, mos espera, també.
10: Sí.
0: Senyor Baula, ja ho saps, jo li pots posar un càrrec específic?
10: Sí. És xulo, és molt polit viure aquest càrrec.
0: Que te posi un floc, per exemple, d'un color de cada, per exemple.
10: I, sí, per diferenciar, no?
0: Ja està.
4: Xavi, no. Sí? Xavi, que t'has sembla si li donem el títol de vocal honorífic.
10: També estaria molt bé, sí.
0: Penseu que es val d'aquí de vora que ho està escoltant.
4: I si no, si m'apretau, seria caixer vocal emèrito.
0: També.
10: Emèrito. El bo és que mon pare es diu emèterio, o sigui que... Ja tot bé.
0: Bueno, no m'ho vull enredar més.
4: Vinga,
0: sé que encara trio un trosset més de comiat i d'entrega de bandera, i després ja a quina hora teniu... es replec?
10: A les 3:30.
0: O sigui que...
10: Res.
0: D'aquí 2 hores.
10: Passar per aigua, arrenjar a cavall i tornar a passar per aigua per vestir-te una altra vegada.
0: Rogareu alguna cosa?
10: Bueno, al final, cada visita sempre
0: anau fent... Aquí no m'ho donen picada, me sap greu, però aquí... Ajuntament, l'any que ve... Bueno, moltes gràcies, que tingueu un gloriós Sant Jaume, com us ho passeu de dalt de tot, que puguem dir en el final de demà, quan acabeu totes les corregudes que hi aneu, que ha estat de dalt de tot i que ha anat molt bé. I és que vos estrenau, pues, això, que sort i ventura.
10: Jo el que vull demanar és que tinguin seny tant en el jaleo, però també principalment les corregudes, que deixin puesto. Sí. I que deixin passar els cavalls un bon passillo perquè podem gaudir de les corregudes.
0: Clar, perquè els que anau d'altres cavalls no heu de tenir que patir per res dels qui hi ha baix.
10: Sí,
0: perquè si no, sabeu que escavall i voltros és un risc per voltros també, per aquí a baix, però aquí a baix només que tinguis respecte de no ficar-se enmig, que està molt bé, sí. Pues, a voltros m'ho faria fer encara unes carreres més lluïdes i més polides.
10: Exactament.
0: I més tranquil·les, perquè ja no pateixes, no? I que no tinguem que posar una valla com posen altres bandes, que no fa falta. Molt bé, moltes gràcies.
10: Moltes gràcies, bon Sant Jaume. Igualment. I que disfruteu.
4: Salut.
0: Igualment.
4: Molts anys.
10: Gràcies.
0: Vinga. A tu, Gaspar Vial.

0: Moltes sí, gràcies senyor, i molt bon Sant Jaume. Que vagi tot molt bé i m'ho tornem a veure l'any que ve. És qui repetigueu i és qui no, pues, a mig de la plaça m'ho trobarem, que diuen. Gràcies. Bones festes. I ja parteixen cap a l'Ajuntament perquè, bueno, ja sabeu que és el darrer tram de descomiat per uns parell d'hores, per dir d'aquella manera, de la Junta, que ha anat a fer tot aquest recorregut pel poble, diferents entitats i comerços o postos emblemàtics, i ja la portalada del poble, vull dir, la portalada de l'Ajuntament, allà es balla, que espera per fer aquest lliurament de la bandera i de supos que després faran escomiat tant de la caixera val·lesa i després de la caixera cap allà o al revés, no ho sé.
1: Molt bé, Xavi.
2: Bueno, pues, molt bé.
1: Si t'assembla bé, acabam aquí, si no hi ha res més.
0: No, ara ja hem fet el punt final d'aquesta retransmissió des de les 9 del matí, i ja sabeu que sempre, sense voler, s'allarga una mica, perquè sabem quan començam, però no sabem quan t'acabam.
3: Xavi, gràcies un any més per arrencar aquest projecte que fem entre tots els que hi participeu, i gloriós Sant Jaume, i, bueno, en aquest cas, fins l'any que ve.
0: Això mateix. Gloriós Sant Jaume, evidentment, això si no fos fet entre un grupet de gent no es podria fer, i l'important és això, com deien a Nini antes, que hem de fomentar aquestes coses de fer de conjunt, de veure'ns més, perquè cada un té el seu programa, el seu espai, a les seves hores, i després no me'l veig les cares.
3: I s'ajuntes.
0: Sí, s'ajuntes, això no per fer juntes.
3: Ni va tothom.
0: Però, bueno, haurem de pensar un especial ràdio que...
3: Sí, no fa falta ser festes, per
0: no,
3: favor.
0: No, qualsevol dia podem armar un show.
3: Això mateix.
1: Bueno, i moltíssimes gràcies, com sempre, de la gran audiència que tenim.
0: Això mateix.
1: I res, que acabin de passar aquestes festes el millor possible, que tothom disfruti al màxim, i ara ens deixarem ja en companyia del nostre company que segueix,
0: Cristóbal Obregón.
1: Cristóbal Obregón, i nosaltres ens despedim i desitgem a tothom, bueno, pues un gloriós Sant Llorenç.
3: Sant Llorenç
1: encara no arriba.
0: Sant Llorenç queda un poc, Toni.
3: Sant Jaume gloriós.
0: En Toni ja necessita un plat de sopa o el que sigui.
3: Ja m'anem cap a l'oja.
0: Bueno, així no són sonic. Ale, dale gusto, dale ritmo. Ale,
1: vinga, m'ho anem.
3: Gloriós Sant Jaume
0: 103.4.
3: Gloriós Sant Jaume.
1: Gràcies, Xavi, Santi.
3: Sona fort i clar. Ni Andrea.
1: Ni Andrea.
0: Ole.
1: Adéu.

0: que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Bones festes de Sant Jaume. Gloriós Sant Jaume.
1: Centro de Cultura Villa Carlos del Castell, en el carrer Sant Ignasi 2, la Junta Directiva del Centro de Cultura vos desitja un gloriós Sant Jaume a tot el poble del Castell i visitants. Centro de Cultura Villa Carlos del Castell, en el carrer Sant Ignasi, número 2.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Desde el restaurante La Caprichosa, os deseamos unas felices fiestas de San Jaume 2026.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: verdad.
1: Radios Castell. Centre 3.4 de la freqüència modulada.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Bel Pons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Bel Pons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Des de la immobiliària, desitjam unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: tots els col·laboradors
1: i col·laboradores
2: de Ràdios Castell
3: us desitgem
4: un gloriós Sant Jaume!
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
6: Vidres, cartons, launes, escolteu un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que es considera important.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Festa de Sant Jaume 2026. Des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
2: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
3: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume!

Radios Castelló. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que es considera important.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.